0: comprant el menjar. I allà, bueno, si un pues, jo, mira, ara te diré. Quan me vaig casar, ell vaig fer 2 anys de manobra, però llavors ella, la dona, sempre m'ha d'anar al camp. Vale. Vaig començar amb 25 pessetes l'hora. I guanyaves de més prop de 1.000 pessetes cada setmana. I eres un rei, i eres un feliços, perquè amb 1.000 pessetes cuidaves de passar un mes. I avui, què és això? Avui, si no guanyes 1.200, 1.300 o 1.400 euros i has de pagar un censal o una hipoteca, no pots viure, no, eh?
1: Saps, tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sapes, si no, a fer voltes per el carrer i poca cosa més.
2: Tal vegada encara, perquè m'agradava per mi molt, la insa, a pesar de que tinc les espaldes fetes malbé, vaig xalar molt, una lavanderia. Les màquines també me'n record, perquè una ninotxa que... penjava amb llençols en de sol i allò corria i anava baix. I un dia me diu el rei, avui vindran totes les governantes de tots els hotels de Menorca a veure perquè ets qui penges més llençols. I això va. I te dic que a pesar de ser la feina, perquè allò eren un carros, avui en dia, ara hi ha anat una del migjorn i m'ha dit, no et sembla de res. No et sembla de res, perquè allò, la màquina t'abocava un carro de llençols i tu els tiraves per poder-lo penjar i a vegades te sortia damunt el cantell i estiraves i salta cantell. A lo millor era davall tots els carros que n'hi anaven sent dins el carro i quedava. Però era feixuc, era això, però vaig prendre... molt dur. A més, tenc amistats molt bones, eh?
1: I de feina, si no, fan de mestre de cases o del camp. I jo, quan era... que encara anava a escola, i llavors, perquè el germà segon se'n va anar a Barcelona, perquè allà hi havia un cosí que tenia un ràpid, i clar, i allà ja tenia feina i va guanyar més, i se'n va anar. I llavors, jo en aquesta època, llavors, vaig començar a anar a l'escola. Hi havia una fabriqueta molt petita, que era com una cotxeria, una cotxeria. Fèiem bisuteria. Sorties d'escola i anava a bisuteria. Això érem uns quantes, si mateix, dones, hi havia un parell de tallots joves, però poca cosa. Sí, també soldaven, llavors hi havia homes que soldaven. I hi havia de tot, hi havia un parell de màquines i molt de cosa de mà, i vaig fer bisuteria vins que llavors la van llevar i bueno, ja vaig comprar un poc de cosa, però com que llavors tampoc no tenies dobles perquè tot ho entregàvem, no com ara, no, és que no et sembla de res.
3: Perquè de l'ego jo era molt dimoni per la feina, però era massa de fer llenya d'aquestes, oliveres i guastres, per cremar d'estufa i això. I hi havia molta feina de serrar. I jo serrava, i després hi havia un puesto meu i havien de posar un home. I jo feia la feina, m'agradava. Però ja era pillo, ja. Entonces, i serrar és natural, verduc. Però si un, el que sigui, si pitges un poquet, és que es tira, que de feixuc. D'allò més se fa

0: mèrit normal, l'esport del Verduc, i jo era pillo i perquè no hi volia anar, i li pitjava que mica s'enfadava, i n'hi havia un altre home que ho tenia sempre, feina amb ell, i deia, vine aquí, i me deia, vine, vine aquí, te rubic, i anava, i jo venga, i parlava del més bé, però, diu, i va estar tan bo salot, i en els 2 anys de festa amb mon pare, en 2 anys, me diuen que vols anar als Barcarès, i els Barcarès és un molla petit, a sobre la mà, una fàbrica. I dic, ho diré a mon pare, si ho vol, vendré. I vaig dir a mon pare, dic, oh, que m'han dit si volia anar allà. Diu, ves? I vaig anar perquè era fer fàbrica i anava. Allà hi havia 3 cintins grossos i serrava i feia llenya i jo ajuda. Era espeon d'una màquina i li donava material i li llevava perquè hi ha serradors s'ajudant. Jo ja feia peon, era un lot, guanyava unes 50. Perquè jo fos avui, no sé què faria, mestre de cases. La feina que fèiem, i varen guanyar molt bé, avui està morta. La reina ja no va. I aquí la reina hi va a vegades que vaig dur 10 quilos, i eren 5 duros el quilo. I el jornal eren 6 duros de jornal, els homes. Bé, i allò... I avui això està mort. Ja no hi ha res a fer. Aquesta llenya i carbó i tot això, tot està mort. El que jo llavors feia molt i m'anava bé, inclús els clatassans. Els clatassans em duen de fora, diuen, i des d'aquí no em deixen vendre. Aquí que són els bons.
1: Bé, no, això, però he fet prou anys a tots que... Després de la bisuteria, te dic, vaig anar de camarera allà, de casada ja, perquè tot un dels primers anys sí que vaig fer de bisuteria, que pintava, i ara, i llavors aquí, vaig acabar a Sant Goleador. Sí, s'ha molestat molt, i molta estona, que no volia. Dic, jo me n'hi vaig, i jo me n'hi vaig anar, i ho vaig passar molt bé. Llavors feien la temporada d'hivern d'aquest, feien campionats de truc. I si quedaven campions, a vegades anaven a molt, o venien d'aquí, o d'allà, bueno, si quedaven campions, s'ajuntaven. I els temps del truc aquell, havia... perquè llavors eren moltes taules cada dia que feien, que jugaven a truc. I poi, que sempre és... Bara era petitó, però era... No sé, era un puesto que entrava molt la gent, que hi havia un ambient d'amics que anaven a fer estones matiuns perquè les dones que anàvem a fer el cafè ara és que van començar a venir allà. Ja encara anàvem a fer el cafè juntes. Vull dir que no eren amigues meves, bueno, no eren amigues, sí que ens coneixíem, però no les amigues de nosaltres sortir, per exemple, que allà perquè hi havia jo, el matí ahir venien a fer cafè. I de llavors vam fer qualque excursió, que me n'anàvem, agafàvem un bus i me n'anàvem totes a sopar un dia a Ciutadella o a Mont. Ens vam fer amigues. N'hi ha moltes que ja... Perquè tot eren homes que anaven allà i jo havia de ser de camarera. Crec que era això, jo què sé. Perquè llavors també semblava que bo, no? Anar a fer de camarera. Però no va passar res. Molt de gent. Cremadillos, allà els diumenges, que fan el cafè en conyac, o pues, un gin tònic, o una cervesa, o conyac, tots els que t'assemblin, perquè... I whisky, això sí, eh? Però... El cubatet sí que també em fes, ja, perquè, bueno, el que dèiem, fer un pot de gin amb Coca-Cola, o això... Però era l'un normal. Molt de cafè també fem, eh? Perquè fem, com saps, matins, cafè i gin, cafè i gin.
2: La primera feina que vaig fer va ser de sabater. És a dir, aquell temps, en aquella època, migjorn, evidentment, no tenia l'activitat turística que té ara, amb la urbanització de Sant Tomàs, i aquí hi havia un sector, tal vegada un 50% de gent que fa feina al camp, ja dic que tots els llocs després estaven ocupats, i un altre tant per cent, també important, que era la manufactura descalçat. Hi ha gent, molta gent, que fa feina a casa seva, inclús, amb un quarto, un estudi, tenien la banqueta i la dona els ajudava, si havia fills també, i feien feina. No hi havia fàbriques, però hi havia molts de sabaters. Inclús hi havia cases on es reunien un grup de sabaters, com record, Espuntillo, l'Ave Maria, aquests aliats, tot això eren cases on no hi havia més que sabaters. La gent anava allà a fer feina, sí. Però ja he dit, no hi havia fàbriques, duen els materials bàsicament de l'O, de les fàbriques de l'O, qualcun de Ciutadella, i aquí es muntava i es tornava a enviar després les sabates fetes. Això em va mostrar un senyor que es deia Bec Gomila. El record amb molt d'efecte en aquell home, sí.
1: Teníem un taulell gros i cadires i allà feien tot el manual. Després hi havia un altre quartet més petit i tenien dues màquines que eren com, bueno, polidores, li de... I no, jo polia. I després de fer les 8 hores allà, m'unes duen lo de mà que nostra, també. Per, bueno, per tenir més... per guanyar més. Llavors, en aquell temps, guanyàvem per lo que era tot, eh? Però va fer moltes hores de feina. I ho duen de Ciutadella. I hi havia s'encarregat d'allà, si volia venir aquí. I llavors hi havia de més cotxe que anava i venia de Ciutadella cada dia, no és com ara. I duen les caixes de la feina i feien beceroles i ceniceros. I fet ceniceros, jo encara en guardo un. Fan ceniceros i fan anelletes i gemelos i de tot. I teníem, a les taules hi havia com una cosa posada i amb un fil enfilàvem allò que es gemelo burinava. Fèiem allò, posàvem un de vosaltres, fèiem unes tires i llavors segons d'una Ciutadella i ho acabaven, perquè allà hi havia els banys, hi havia... Però nosaltres fèiem tota cosa de mà. I això es polia també, perquè els ceniceros allò era gros, coses d'aquestes ho políem allà, era una roda. També hi havia una màquina aquí, perquè llavors va posar una altra... Allò era... Hi havia màquines, ja fèiem més coses. Passàvem bé també, perquè... No, i cantaven molt. Cantàvem o xerraven també, bueno, si havien... I si qualcuna fa festa o això, també fèiem un pot de facetes, eh? Però fèiem... Que, ja me'n record. Que nostre fèiem menta o anís, fèiem el licor nosaltres, i fèiem pastissets o rissats, i llavors ens enduem allò, i fèiem un pot de festa quan hi havia un equip de festa. I xerràvem de... Bueno, si sortíem a fer una volta això o allò, quan tothom, crec, però que xerren de nòvios o... Sempre teníem coses armades, però bueno, no. Arrissats són unes galetes que fas amb una màquina i queden amb unes ratxetes així damunt. No sé si li diuen una altra cosa, perquè en el dia també n'hi ha. Però això li dèiem rissats. I era el que fas, perquè no fas gaire cosa. Fes encimades per Sant Cristòfol i... No hi havia res, no és com ara, que tot s'any hi ha de tot. I llavors fèiem això, fèiem... I jo fèiem el licor aquest.
2: Era pare d'ador, fa paret seca. Es dedicava, després, ja que jo record, ja de més grossot, es dedicava més a picar pedres, a dir, fer escalons de pedra, de marès, el picava. I tenia una petita empresa, tenia 7 o 8 homes, no sé, una cosa així, me'n record. Només de so, no, era més bé una empresa petitona. I es dedicaven a això, a fer paret seca, per aquí i per allà, en el lloc. Després, no és com ara, crec que no hi ha cap, tal vegada n'hi ha un o dos de llocs d'esterme que estiguin amb explotació. Després sí que hi estaven, ara estan abandonats, però després pràcticament al camp vivia moltíssima gent, entre pagesos i missatges, molta gent vivia al camp. I ells i el seu ranxo d'obrers es dedicaven a això, a fer parets.
0: Les temporades que no hi ha res, feia llenya, picava, feia de valls, però. És la marina que dèiem. I, en fi, molt allò, el que feia, picava dins la tata, en tot. I tot el que jo feia allà era meu. Allò no era més que rama i mates i coses així. Però amb el picón, el sol, ja tenia un bon jornal. I més a més, llavors, quan venia cada setmana, feia una sitja. I la sitja de romandre de vora cada vespre. Tenia una barraca i allà menjava i me cuidava de nit tant de xucar, tant del cicà, per bussonar la sitja, que la sitja fa un tros fin dalt i posa llenya. Quan la sitja, perquè si esperes que la sitja, que vagi el foc, que tu quan comences la sitja, posen foc i dale, que cremi. Perquè tot d'una és el foc no agafa la campa. I has d'esperar que se posen les fumeres perquè l'aire respiri i allà hi posaves un còdol i quan aquell còdol començava a treure de la bubó que tenia, me li posava, no la deixava agafar la sitja. Agafar és que quan està calenta i llavors no li dona llenya, després va, buf, agafa. Perquè el foc, el carbó es fa per medi del gas del foc. No hi ha foc, no dins la sitja. A més, hi ha foc en la rola. I vas posar llenya, tu ja ho saps, i destapava, tenia una planxa de ferro, llavors la planxa, omplia el forat de llenya, t'anava a tapar. Perquè si t'atiboques o esperes que el foc no tingui llenya, el foc fuig. I quan el foc te fuig d'aquell, llavors pega allà on pega, fa un forat a la sitja.
1: Vaig fer bisuteria, llavors pintava. Pintava la bisuteria. A la fàbrica feien uns uniceros i els pintava i només els feia jo. Els duen aquí perquè eren llesos i jo feia el dibuix i unes papones que eren unes agues i també feia els dibuixos amb el pinzell i els colors. Primer feia un i llavors l'altre Bueno, el lot ja era gros, sí, perquè vaig tenir el piet i vaig ser una temporada que no em vaig fer. I llavors, bueno, la cosa ja va anar diferent. I llavors el lot ja tenia més anys i vaig tenir una bot que va agafar un bar. I jo li feia mitja jornada jo, feia mig dia per home, amb el nebot i jo. I vaig fer molt d'anys de camarera en el bar aquest. I llavors ell es va posar malalt i ho va deixar. I jo no ho vaig agafar, perquè ja estava... Bueno, no és que estigués cansada, perquè jo la veritat és que m'agradava, perquè això que diuen ara és molt cansat i Clar, fas feina diumenges diferents i tant si ets Sant Cristòfol que si ets Nadal. Cada dia fa feina. I llavors vaig deixar jo també, vaig dir, d'hora no, no, i ell ho va llevar. I llavors vaig anar a fer feina a Sant Golidor. I he vist que em vaig jubilar. I s'ha d'haver-ho seguit encara, per llavors això m'ho va posar malalt. I ja no vaig tenir excusa per... Vaig acabar, bueno, però ja tenia... Es va posar malalt que jo, el dia que vam fer 60... Jo vaig fer 65.
0: I feien picor amb amb allò. Jo... m'aixicava, anava a tenir sitge tot sol. I t'anava de cuidar. Però llavors, quan els dies que eren bons, o quan tal com feia la rama, ja el posava en condicions, feia com el plató, anava fent la rama, i llavors no hi havia un arbre, i llavors feia el picorn. Tirava la rama dins, i llavors era servia per estufes, allò un plan per estufes. I quan venia que el sol sortia, ja he fet una piconada, i fa sortir uns 100 quilos de picorn. I la venia a passar 3 quilos. Veu? I llavors tot el dia, vinga a picar aquí, a fer. Picar no mirava les hores, a fer, a fer. I això va anar així. Perquè la tramuntana és tot el més flac que aquí. Ara, en la carbó, no té de carbó, per fer un quintà de carbó, havíem de fer 5 quintars de llenya. I a tramuntana, per fer un quintar de carbó, havíem de fer 7 quilos, 7 de sol per fer un quintar. I aquí en 5 ho feies. La llet i tot és igual. No té valor, que té més força.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Incontables.
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i, per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: Ah. L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida. Per
3: quantes
4: dones?
3: Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc previst.
3: Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Clar, tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquesta com el Rambú, que van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Bona viàssima, vale? Que faig feina.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Txec no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: Ha dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, buah. Te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el d'això. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Doncs estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: et saps? Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomero, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
1: No me contestau?
2: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dus més de 10 llengues, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
3: Vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manxego, saps?
3: Perquè en manxego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, jo. Aquesta la vull, jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Però jo em va sorprendre. S'àrab de Ceuta, o d'Arija. D'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I els qui no, doncs molts són àrabs. No sé si, clar, jo

0: Jo tornava a ratllar de futbol.
1: El policia no arribava, arribava.
2: Pedro va passejar.
3: Ho hauràs d'explicar, no?
2: Va passejar els cans i ara, bueno, pues té les seves obligacions.
0: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
1: Bereber
0: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
2: Gràcies,
1: gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: acte seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit.

Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dots Sols. Ràdio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és de la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els veïns catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal es recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objectes de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tant allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

modestes mànecs, entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia.

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meulletes, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronji no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Lou. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha de deixucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenir per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren ses

0: sa festa segueix només cal rebobinar.
1: Seguit a Ràdio Far, una selecció del millor jazz menorquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines,
0: Clar.
1: implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som
0: Clar, clar.
1: un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O
1: I
0: fer
1: així.
0: alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Bé, jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DocLab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n
0: Ostres.
1: vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. És tot
2: Déu-n'hi-do.
1: així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals, perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de
0: Clar.
1: documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes
0: Solíssimo.
1: mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar fa 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia
2: Clar,
1: vista.
2: clar, clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any
0: Clar.
1: passat. O
2: Són
1: que
2: pocs
1: sigui.
2: els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que
2: Clar.
1: dèiem. Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la
0: Clar.
1: primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrià.

L'eufòria dels 16 anys ens cal, i no l'esbart de vells amb nom fama i corbata, que prediquen versots en què es deixata el que vol ser un record en el tassó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bogar a la mar és aplicar el principi de la palanca per fer moure una embarcació. Un sistema dels més antics, que practiquen pobles de tot el món. La boga era el motor d'antany, especialment quan el vent no bufava i les veles anaven tristes. Tenir braços potents a bord era una garantia de poder-se imposar a les incerteses del mar.
2: Època de muda. Capítol 10. Bogant, bogant.

0: Bugants se suposa que van arribar els primers pobladors de Menorca, amb les seves famílies i els seus animals domèstics. Probablement navegaven relativament propers a la costa i feien els trajectes llargs en dia de bonança, sempre tenint a la vista el nou litoral que es volia assolir. Bugant es feien també les guerres marines pretèrites, en aquest cas coordinant molts de remers per poder travessar grans distàncies i moure's amb rapidesa quan la tàctica del combat ho requeria. Molta gent era esclavitzada o condemnada a les galeres, a remar fins la resta dels seus dies. Una de les claus perquè l'esforç de les mans traslladi amb eficàcia l'energia en forma de desplaçament de la nau rau en que els remers vagin al mateix ritme. Després de l'empenta sobre la superfície de l'aigua, el rem s'ha d'alçar per permetre que l'embarcació rellisqui lliurement, per després tornar-hi tots junts. Però si hi ha rems que entren a l'aigua quan no toca, la barca es frena i l'esforç fet no s'aprofita. A això se li diu popularment enredar la boga, una expressió que també s'empra de manera col·loquial quan qualcú frena les coses mentre es fa el despistat. A Menorca disposam de 24 anys d'estudis que analitzen amb tot detall la freqüentació de platges, de manera que sabem quines són les que pateixen un excés de pressió humana. I d'ara el govern balear ha dit que vol fer els seus propis estudis abans de prendre cap decisió i que posaran càmeres per fer recomptes i després decidir. Enredar la boga. També el govern ha iniciat un procés que s'alimenta bàsicament de propaganda contractada com a publicitat als mitjans de comunicació, que pretén convocar tots els actors polítics, econòmics i socials de les illes per decidir què s'ha de fer davant dels efectes secundaris indesitjats d'aquesta aposta total per al turisme. Però no es prendrà cap decisió fins a haver recopilat informació que fa dècades que ofereixen els instituts oficials d'estadística. Enredar la boga. Més a prop, el Consell Insular tenen un estudi pagat amb diners públics que diu que a Menorca tenim un 30% d'accés de vehicles al juliol i l'agost. El Consell ha dit que encarregarà un altre estudi sobre el mateix tema. No el tindran fet fins poc abans de l'estiu pròxim, amb la qual cosa no tindran temps de decidir cap mesura concreta. Enredar la boga. I, mentrestant, s'ha aprovat, per via d'urgència, un decret llei que permet fer més aparcaments a les platges, que permet construir de nou a zones d'alt risc, que eximeix grans projectes de la tramitació prèvia d'impacte ambiental, que facilitarà de nou la competència deslleial entre activitats econòmiques. Quan l'estament públic juga a aquest joc, cal que la gent s'organitzi, que es fixin els rems als escàlums i que ens disposem a bogar a bon ritme i sense enredar més.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Posa vi, Cristian.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: Jo també. És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: tot
1: dir.
2: Bon dia.
1: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo vull, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a escul, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: Ja en sé d'una, que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs, perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Està bé?
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
2: Bro...
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí. Perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que és del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bé, nosaltres no sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
2: No, mai.
1: No. Jo esport dins un puesto tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, sí.
1: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu, aniria a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Començo a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No voleu.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc ten tennis, t'he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'oig, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sempre dic germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
3: Ai. Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res. Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No vaig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Quant de pes aixeques?
0: Pesos. Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos normalment, no? Igualment, pensau que si per cosa haguéssiu d'escriure... Penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a es del Principet, no? Per exemple. Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
2: Vale.
0: D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut...
3: Anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. Pot de torre de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda. Aquest està en pla, encara.
0: No, però bé... Atenció,
1: s'han menjat dues...
0: Aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERMCAT... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí, tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no, per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent. O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no fèiem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí?
0: Ui, jo,
2: bueno, jo en duc per sonar.
1: En Son Goku en duc.
0: Sí. Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
4: Te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no. Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes,
2: Aquelles que abans són corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manbanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? És que fan el terofili en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els skaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'acosta una mica.
4: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
2: S'accepti. Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi, pres faríem servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat... ho hauríem de canviar Que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mó, perquè jo som molt maonès i vaig en els de Mó.
1: Bueno, per n'hi deu va més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada i si no te'ls diuen bé, doncs no et xerris, tio. En espanys, saps?
0: Si diré, si cal que em facin un descompte, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva punyeta de vida.
1: No, jo crec
2: gràcies,
1: que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que juguin els oients, per el que són jo, xaval.
0: Vamos. Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessita.
2: Poc torró han menjat, pel que podíem menjar.
1: Sí. En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natàlia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però tanmateix a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars,

0: Petersburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com la solitud, la incapacitat d'estimar bé, les expectatives frustrades i el pas dels temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de La L geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que creu-me que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Yeah!

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio, Ràdio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I, bueno, pues, que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. Totes cojonudes, era...

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triay Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.
1: Quiero la libertad de expresión. Eliminaremos cualquier normativa que impida el uso equilibrado y normal de los usos lingüísticos. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Los libros de texto se editarán en nuestras modalidades lingüísticas, mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Se suprimen los libros de texto en catalán. Quiero la libertad de expresión. En castellano y en mallorquín. En menorquín, ibicenco y formenterense.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calom les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit, en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem pel meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Gris Mig, el Menorca Dog Fest, amb Santi Torrado.

0: Pues bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara. Aleshores, i el que faré serà donar alguns apunts sobre quina és la meva perspectiva, de quina manera veig jo que, per exemple, la pràctica de la fotografia o la funció de la fotografia ha estat evolucionant en aquestes dues últimes dècades.
0: Un poc és la teva trajectòria ja de qüestionar com la noció de veritat que la fotografia ha tingut des d'un origen i fins ara. Què trobes, en quin punt trobes que estem ara?
1: A veure, la fotografia no només té a veure amb la veritat. La fotografia, com deia abans, doncs, ve a ser el resultat de tota una confluència de factors, de valors. Per exemple, la fotografia està molt emparentada amb la il·lustració científica del segle de les llums, està emparentada amb la revolució industrial, amb la cultura tecnocientífica del segle XIX, i el que fa és transmetre justament tota una sèrie de valors, de sensibilitats que responen a aquest context històric, cultural, que la va fer néixer, no? Aleshores, la veritat doncs és un concepte tal com la fotografia, en tant que element ortopèdic d'una determinada experiència pot aportar, però la fotografia també ha estat al servei de la memòria, ha estat al servei de la documentació, al servei dels arxius. O sigui, la fotografia, en el fons, ha estat una eina que ha estat doncs, resolent tota una sèrie de necessitats, i el que està passant és que aquestes necessitats avui han canviat. O sigui, ja no estem al segle XIX, estem al segle XXI, el món és completament diferent, la fotografia segueix existent, la carrosseria de la fotografia la tenim més o menys semblant, però en canvi el que podia ser l'esquelet o el cor s'ha hagut d'adaptar a uns nous paisatges que ens envolten, no? Aleshores, què està passant? Doncs que segurament aquests conceptes fundacionals com la veritat, la memòria, etc., estan en descrèdit, o si no, estan compartint el pastís que abans quasi bé tenien en exclusiva amb molts altres elements, com la connectivitat, com la fotografia com a forma de celebració, la fotografia com a llenguatge, la fotografia com a reforçament de la pròpia identitat, penso en el selfie. És a dir, hi ha tota una sèrie de pràctiques fotogràfiques que avui en dia estan perfectament consolidades i que fa unes dècades ni existien. Aleshores, tot això, evidentment, fa que haguem de repensar la fotografia.
0: Clar. Penso que hi ha moments clau on la fotografia s'ha transformat, s'ha socialitzat, l'accés a la pràctica fotogràfica, com per exemple les Kodak Fiesta de revelador ràpido. Què penses que implica avui per la fotografia l'aparició de les imatges fetes amb intel·ligència artificial i quin impacte creus que pot tenir sobre això?
1: La intel·ligència artificial aplicada a la fotografia és la culminació d'una línia genealògica, d'una línia d'evolució que justament comença amb la voluntat de descripció realista del món. O sigui, tenim unes imatges fetes a mà, unes pintures, uns dibuixos que representen el món. Aleshores arriba un dispositiu que és la càmera que ens permet acomplir aquestes mateixes tasques d'una manera automatitzada. Aquesta càmera es dedica a realitzar una quantitat ingent d'imatges, no? Una proliferació, una massificació, que al final la seva gestió, la seva inclús digestió, permet nodrir uns algoritmes que aprenen a fer fotografies on la càmera ja no és necessària. I aleshores estem avui amb unes eines quasi bé màgiques que quasi recuperen el gest de la mà del dibuixant científic, el gest del fotògraf, i aporten pràcticament els mateixos resultats, però amb una praxis, amb una metodologia completament diferent. No? Aleshores, efectivament, hi ha un canvi de paradigma important que podem considerar tan revolucionari com l'aparició de la fotografia a 1839. Inclús, si fem un anàlisi, ens adonarem compte de que l'impacte que està tenint avui en dia la imatge algorítmica és molt semblant a la que va produir el daguerreotip en la seva aparició. I inclús el rebuig avui que pateix la imatge algorítmica per part dels sectors del disseny, de l'il·lustració, de la fotografia, de les arts visuals, etc., és molt semblant al que va produir el daguerreotip, no? És a dir, a 1839 els pintors es consideraven com ostentant l'exclusiva de la producció d'imatges, i de repente arriba un altre sector que els fa la competència i han de repartir-se aquell pastís, no? I aleshores què va fer això? Doncs que els pintors es van haver de reciclar, van haver de recondicionar quina era la seva tasca, quin era el seu paper en la comunicació visual, no? I ara està passant el mateix. O sigui, tenim unes eines tecnològiques que fan que, en el cas concret de la fotografia, hagi de replantejar-se quin serà el seu àmbit d'expressió en un moment en què hi ha un nou escenari tecnològic dedicat a la producció d'imatges.
0: Si pensem que la fotografia o allò que ens proposa les imatges produïdes amb intel·ligència artificial són d'alguna manera també el cúmul de la repetició de les coses que ja hem fet amb altres formats, penses que hi ha espai per la nova producció, per un nou escenari, una nova forma de produir imatges, o es repetiran fins a l'infinit les coses que ja han fet, però ara amb un altre suport?
1: Jo contestaria amb dues coses. Per una banda, dir que l'aparició de la intel·ligència artificial no fa desaparèixer la fotografia. O sigui, sempre tenim la càmera, com sempre tenim el llapis, per utilitzar-lo si volem. Per tant, serà sempre una decisió de l'operador. Quin serà el mitjà que utilitzarem per expressar-nos, no? I per altra banda, comparant la fotografia òptica, la fotografia convencional, amb la fotografia feta amb intel·ligència artificial, que fins i tot això hauríem de discutir si podem dir-ne fotografia, doncs és que la fotografia tradicional feia un instant decisiu del món. I, en canvi, la fotografia algorítmica fa un instant decisiu de la història de les imatges. Uh-huh. És a dir, el que fa és crear a partir del patrimoni de totes aquelles fotografies que s'han creat prèviament. No? Aleshores, això, diguem-ne que és vàlid fins ara, però aquesta producció massiva d'imatges amb intel·ligència artificial està arribant a una certa, a un cert col·lapse en la mesura en què ja predominen les imatges, podríem dir-ne, irreals sobre les imatges fotogràfiques. I aleshores fa que l'entrenament, l'educació dels algoritmes ja no es faci amb un material que procedeix de l'experiència d'una càmera, és a dir, d'una experiència directa de la realitat, sinó que comença a procedir de la pròpia cultura de les imatges. Uh-huh. Aleshores, això pot arribar a un cert bucle, a un cert, com deia abans, a un cert col·lapse. No? Uh-huh. I estem en un moment molt interessant, perillós, però que viurem quin és el destí i què passa amb tot aquest nou escenari. No? Per exemple, jo com a autor cada vegada em preocupo més d'entrenar jo mateix els meus propis algoritmes. D'aquesta manera puc controlar que no hi hagin sesgos, que no hi hagin elements que pertorbin i que produeixin aquest tipus de col·lapses que segurament ens trobarem molt aviat amb els sistemes, amb els softwares comercials.
0: Haurem d'estar molt més pendents de com estem produint imatges que abans, no?
1: Clar, clar, clar, perquè, esclar, fins ara podríem dir una càmera doncs fa les imatges d'una determinada manera, però nosaltres encara tenim un control sobre els resultats. Uh-huh. I en canvi, amb la intel·ligència artificial pot ser que, sense ser-ne conscient, el que obtenim doncs ja no obeeix tant les nostres instruccions, sinó que s'introdueixen unes derives degudes a la manera com aquell sistema ha estat educat.
0: Clar. Mencionaves el llapis i mencionaves la càmera també com elements que han estat centrals en la producció d'imatges, podríem dir el pinzell també, però penso que també en aquest moment on l'aparició d'imatges amb intel·ligència artificial o algorítmiques que has mencionat, també obren un retorn, d'alguna manera, a formats anteriors. S'està tornant a fer foto en pel·lícules, s'està retornant a formats que no estan pensats només per ser produïts i consumits de forma massiva. Trobes que aquesta aparició pot aprofundir aquesta relació dialèctica, diguem-ne?
1: A mi em fa gràcia perquè cada dos per tres es parla d'un retorn a l'analògic com una actitud de resistència i en el fons jo crec que són enginys o invencions periodístiques quan es necessiten temes dels que parlar. Uh-huh. Perquè entenc que en realitat l'analògic no ha desaparegut mai. Uh-huh. El que passa que ha quedat reduït a un reducte de pràctica motivat per unes finalitats molt concretes. Per exemple, el daguerrotip no ha desaparegut. Jo puc fer daguerrotips.
0: Clar.
1: El que passa que si surto de viatge em resulta molt més còmode fer les fotografies amb el meu mòbil.
0: Clar.
1: Però si vull, puc buscar la química necessària i els suports necessaris i fer un daguerrotip. Per tant, la daguerrotípia com a procediment no s'ha mort. El que passa que funcionalment no deixa de ser una excepció. No?
0: Ja no renta.
1: Exacte. Aleshores, el que està passant ara és que segueix havent-hi, lògicament, doncs, molts fotògrafs que per voluntat i perquè entenen que el procés té unes característiques particulars importants per ells, doncs segueixen treballant amb carrets, amb pel·lícula química, uh-huh, amb càmeres analògiques, etc., perquè els hi proporciona un tipus d'experiència particular i em sembla perfectament legítim. Uh-huh. Ara bé, si nosaltres això ho mirem des d'una panoràmica sociològica i diem, a veure, quantes fotografies en termes de percentatge es fan d'aquesta manera, és irrisori. Uh-huh. Pot ser una mica testimonial, però la gran majoria, tota la producció a tots els àmbits ja es fa per uns altres sistemes. No? Aleshores, això, de totes maneres, doncs, i això on vull parlar a la xerrada, uh-huh. és que efectivament hi ha una revisió de les tecnologies, per exemple, per motivacions una mica ecològiques, no? De dir, a veure, i si tornem als sistemes artesanals de treballar amb química que no pol·luciona d'evitar els sistemes digitals que requereixen un consum d'energia extraordinari, que potser no ens en donem compte, però aquests grans parcs de servidors doncs, consumeixen uns recursos energètics brutals. I aleshores, doncs, de quina manera ens podem oposar d'una manera militant a aquesta situació i doncs, com a bandera, com a manifest, tornem a formes fotogràfiques doncs, més netes, més rudimentàries, però al mateix temps potser més autèntiques respecte als que van ser els pares fundadors de la pròpia tècnica fotogràfica.
0: Clar, crec que hi ha algú interessant sobre això, que la clau seria com lo artesanal, no? Quan un fa algo de manera artesanal té una relació molt més propera amb això, més reflexiva, més íntima. Tu tens alguna predilecció per alguna tècnica fotogràfica en particular?
1: A veure, jo crec que aquestes tècniques més artesanals el que ens permeten és pensar amb el cos, pensar amb les mans. Uh-huh. I en canvi hi ha una altra manera de fer que seria més pensar amb els ulls o pensar amb el cap, no? Uh-huh. Aleshores, totes les fórmules i tots els camins són vàlids. El que ens ha de preocupar és el resultat, quins són els assoliments que s'obtenen d'una manera o d'una altra, no? Però jo no em casaria amb cap tècnica en particular perquè entenc que el que a mi m'interessa és l'eficàcia d'un determinat procediment de cara al projecte que jo vull portar a terme. Aleshores, doncs, hi ha projectes on necessito una càmera digital, hi ha projectes, potser, on inclús renuncio a la càmera i treballo només amb les emulsions i la química del laboratori, o altres vegades treballo amb un ordinador. És a dir, que en funció del que vulgui fer, doncs utilitzaré un sistema o un altre. És com si em plantegés, a veure, he de fer aquest viatge, home, hi ha una distància que potser justifica que agafi l'avió. Ara, si he de caminar doncs, a quatre mansanes de casa meva, mm-hmm. potser més val que vagi a peu. I si he d'anar a un altre lloc, doncs a tal, però potser agafo a l'AVE. És a dir, que en funció d'on tu vulguis anar, segurament és més sensat, és més eficaç utilitzar un sistema o un altre.
0: Te volia demanar, com a docent i teòric de la imatge, quin consell li donaries a un jove fotògraf avui, en aquest context?
1: Això m'ho pregunten sovint i sempre li passo el mort a un dels grans mestres de la fotografia, que va ser l'Ansel Adams, que quan li van preguntar va dir, mira, per fer bones fotografies has de llegir molt, has de viatjar molt, has de mirar molt cinema, has d'estimar, has d'empapar-te del que hi ha al voltant teu, i segur que si ets sensible a totes aquestes obertures, doncs les fotografies et sortiran de puta mare.
0: Has de viure.
1: Sí, exacte. No? És a dir, has de tenir experiència de vida. I, en el fons, afegiria que jo vaig triar la fotografia precisament perquè ho considero com un pont, com una espècie de hub, no? de sistema, de contacte amb totes les altres disciplines de la vida. És a dir, et permet tocar temes relacionats amb el teu proisme, amb la història, amb la memòria, amb l'arquitectura, amb la literatura, etc. No? És a dir, que en el fons jo entenc la fotografia no com una finalitat amb ella mateixa, sinó al revés, com una manera de transitar o de permeabilitzar-nos cap a tots els altres àmbits de la vida.
0: Perfecte. Darrera pregunta. El teu treball que li tinguis més carinyo, més estima, que t'agradi més?
1: Això és com quan li preguntes a uns pares a quin fill s'estimen més. Sempre diria el més recent, no? Perquè és el que està més proper i tens més encara l'escalfor. O sigui, ahir estava fent fotografies de nit a Mallorca, Aleshores, jo diria, ostres, les fotografies que vaig fer ahir la nit, que me les he mirat aquesta matinada i tal, doncs em semblen molt engrescadores. Potser encara no tinc la distància crítica per veure si realment, doncs, més enllà de l'escalfor, de la passió amb la que ara me les miro, doncs, tenen una qualitat i una excel·lència per mantenir aquest interès. Però jo crec que tots els projectes els valoro, tot i que a vegades uns han tingut més impacte popular, altres han funcionat en uns països o en uns altres, en uns contextes. No sé, jo fa més de 50 anys que em dedico a la fotografia, he fet més de 100 projectes i jo diria que tots ells han sigut necessaris per construir l'arquitectura d'una trajectòria artística, no? Aleshores, crec que tots compleixen la seva missió. És com si parléssim d'un edifici. A lo millor et sembla que una columna no és gaire important, però si la treus, es desmorona tota la resta, no? Per tant, per mi, tot el treball, inclús amb aquells projectes fracassats, no? Perquè jo, per exemple, reivindico molt el fracàs, el dret a equivocar-se. O sigui, algú que pretén ser genial cada vegada que fa alguna cosa és que fa trampa. Vol dir que està aplicant una recepta. Però jo crec que un creador autèntic ha d'arriesgar-se a sortir de la seva zona de confort, i això, evidentment, implica a vegades fracassos, errors, no? Jo reconec que alguns dels meus projectes són fracassos estrepitosos, però em sembla necessari haver fracassat perquè ha estat un motiu d'aprenentatge, d'experiència, de superació.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies, Joan Fontcuberta, i benvingut.
1: A vosaltres.

0: News de Porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre suors prades. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queden coca rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feint mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria amb mel, declara un portaveu. O no?
0: Veure,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a un palau, vinga.
3: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: ajuta'm a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Passejar per sendes que travessen ambients diversos és nodridor si es van llegint les informacions que ofereix el paisatge. En una època on s'estén un desencís ciutadà que acaba alimentant governs extremadament perillosos, pot ser avinent indagar fórmules per carregar de nou les bateries vitals.
2: Època de muda. Capítol 3. Passeig de detalls.
1: És temps de congregacions multitudinàries que celebren, com sempre han fet els humans, l'allargament dels dies. Retrobades amb cares conegudes. Agrupaments de gent estimada. On s'exalta l'amistat i es rememora els que no hi són. On l'ambient de rauxa i les cançons sentides obren el pou de les emocions. És la catarsi de la festa que manté la seva essència ancestral i remou coses de ben endins. Mentre els camps oberts, les herbes engrueixen el seu aspecte, els carrers estrets de les ciutats, on les ombres es mantenen, s'observen plantetes que s'enrastellen entre breus esquerdes d'edificis. Són el miracle de la vida en condicions extremes, sense terra ni altres companyies vegetals. Mostren primer les seves flors cap a la claror i, una vegada fecundades, retrocedeixen buscant la foscor del trenc on hi abocaran les llavors. Hi ha gent que considera brutó aquestes espurnes orgàniques, que recorden temps més rurals, sense acabar d'advertir que són precisament el contrapunt poètic i nutritiu d'un entorn de ciment, asfalt i brutícia no biodegradable. Els cans lladren a allò que desconeixen. A la perifèria del poble s'hi troben més reductes de vegetació silvestre, que acullen actualment erugues sucoses que seran, en un procés de recomposició integral del cos, futures i lleugeres papallones que espargiran al paratge de colors. Llavors desfaran l'espiral de la seva trompa per xuclar líquids dolcencs i s'entregaran a l'amor d'uns dies fugissers. L'ocellet jove que ha saltat del niu amb el primer vol fallit es refugia entre la vegetació baixa, mentre emet el reclam per tal que els pares no l'abandonin encara del tot a l'aventura. Li queden pocs dies fins que les ales i la nova destresa li permetin trencar la llei de la gravetat i veure el món des d'una altra perspectiva. A les tanques, el bestiar bufa de calor i deixen anar els seus excrements, que són tota una prova de salut ambiental. Si tot va com ha d'anar, seran una festa per als descomponedors. Però si pateixen una gestió més intensiva, les restes sortiran plenes d'antibiòtic i ningú se les menjarà. La mirada d'aquests darrers animals sol ser significativament més trista. Les postes i les albades són com de mel, siluetes de gavines i agrons, cans de torts i perdius, línies d'horitzó ornamentals pel dibuix de les figueres, melodies que retornen de viatges mar enllà. A qualsevol lloc que no sigui carn d'Instagramer, es pot reconnectar amb processos que, no per ser diaris, són manco màgics. Val molt la pena esforçar-se per defensar tot això. Amb els ulls plens de paraules, com suggereix la cançó, tothom mira la vida que li queda estesa al davant sense poder saber quina llargada brindarà el camí. Ja deien els poetes antics que l'important és el trajecte i no tant la destinació. Gaudir de bona part de les passes que es fan és una clau i la natura pot ajudar molt a omplir la bodega d'il·lusions.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: Guitarra, vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual,

S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric, qualcú guardarà memòries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: bones. Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest tercer capítol, tornem amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que us ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim? Partim?

Sé que en sentir-me exposada me posaré a tremolar. No puc evitar pensar si aquest...

0: veig que estic acompanyada i que just a una glosada on s'espòs puc expressar.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'Anna Maria Magdalena Amengual, glosadora poblera de Mallorca. Una glosa que mos convida a reprendre algunes qüestions que sorgien a les entrevistes de Sobretaula del primer i segon programa i que avui seguirem tractant en profunditat amb la nostra convidada, na Berta Llós. Bones tardes, Berta, benvinguda.
2: Bones.
1: Per a aquelles persones que no et coneixen, dir que na Berta Llós és nascuda a l'Empordà, afincada actualment a Sabadell. És pedagoga, fa feina a la universitat, on, entre d'altres, es dedica a la investigació de les desigualtats educatives i, en concret, de les desigualtats de gènere. És glosadora a Catalunya, sòcia de l'Associació de Glosa Cor de Carxofa, participant del grup de glosadores no mixta Nyàmeres i també del recent grup Glosa Càustica. Berta, per començar i per posar en context a les oients, us podries explicar un poquet com es configura el mapa i les rutes de la glosa i la cançó improvisada a Catalunya?
2: El que puc dir, que no sóc una superexperta en la recuperació amb les dades històriques de glosa a Catalunya, però sí que el que sabem del cert és que a finals del segle XX i els anys 90 pràcticament no quedava res en actiu en relació a la tradició de glosa a Catalunya. Hi havia alguns noms puntuals, algunes persones, com Carolino, que és un personatge de Folgueroles, que encara és viu, i alguns reductes de tradició, com les Jotes de l'Ebre, però podríem dir que la tradició havia quedat pràcticament interrompuda, no? Llavors, és a partir dels 2000 que comencen a haver-hi grups, generalment grups d'amics, diguem-ne, d'amigues, de gent vinculada al món de la música tradicional i la cultura popular, com per exemple el grup, i sobretot majoritàriament el grup de la Sèpia Verda de Sabadell, que comencen a fer el que en diuen el concurs de garrotins, que encara existeix actualment, i intenten activar una mica la glosa en els espais d'informalitat. I és a través d'aquesta referència i també de la trobada de cantadors d'Espolla, que és un poble a l'Empordà, que es comença a fer el 2003 i que també es configura com una de les principals trobades anuals a Catalunya. I a partir de tant Espolla com una mica Sabadell, es comença a generar aquest cultiu fins que el 2006 neix l'Associació Cor de Carxofa, que és una de les associacions que aplega la majoria de glosadors i glosadores de Catalunya i que es dedica específicament al foment del glosat i també a portar la glosa en diferents espais, no? Llavors, actualment, l'Associació Cor de Carxofa té entre 130 i 140 sòcies i, a més, tot i que l'estructura d'associació és molt àmplia, en realitat, a Catalunya la gent es troba per grups territorials. Actualment hi ha uns 14 grups territorials, sobretot en la província de Barcelona i Girona i algun a la província de Tarragona. També potser és important afegir que en tot aquest procés, diguem-ne, o en tot aquest estat de glosa a Catalunya, una de les potes que caracteritza com la gent entra dins del món de la glosa o com la glosa s'expandeix és el tema de l'escola o de la qüestió pedagògica. Hi ha una escola d'estiu que es fa a Catalunya, que és una formació que es fa anualment durant una setmana i que, si no m'equivoco, va parlar un tema d'edició, i aquí és un lloc on, sobretot, persones que es dediquen al món d'educació es formen per poder portar la glosa a l'aula, i a més això és un cultiu de noves i de nous glosadors i glosadores.
1: Molt bé, Berta, per seguir, a les sobretaules dels programes anteriors recuperàvem figures de glosadores predecessores a Menorca, com pot ser el cas de la Championa, o com diverses bertxolaris que en Uxue Alberdi explicaven el cas del mapa del bertxolarisme a Euskal Herria. En el cas del Principat, mos podries dir on es remunten els primers testimonis de les dones catalanes a la improvisació oral?
2: Aquesta és una de les preguntes que té difícil resposta i diria que, d'una banda, la té difícil pel que fa a la meva persona individualment, perquè no ho sé, però, d'altra banda, crec que hi ha un tema estructural, que és que a Catalunya no s'ha fet una superfeina o no tenim un coneixement superampli de què ha passat anteriorment, no? Sabem que hi ha aquest trencament i sabem que a partir del 2000 comença a haver aquesta feina de recuperació i, sobretot, de reinterpretació de la tradició, perquè, com que no hi ha un fil molt directe d'herència, diguem-ne, estem reinterpretant una mica la tradició. Però, a part d'això, diguem-ne que l'associació sobretot s'ha centrat en això, en el foment de la glosa a partir d'aquest moment, en tirar-la endavant, en què creixi, no? I per tant, hi ha hagut una mirada cap endavant que està molt bé, però tenim pendent una mica la mirada cap enrere. I tot el que va passar anteriorment no ho sabem gaire, el que sí que sabem, segur, i especialment si pensem en les dones, és que seguríssim que hi ha hagut una invisibilització sistemàtica de les dones en la història, perquè això no és una cosa que dic jo ni que es diu el món de la glosa, hi ha nombroses antropòlogues feministes que parlen de com la història, i específicament quan es tracta de qüestions relacionades amb la tradició oral, s'ha encarregat de minimitzar, subestimar o eclipsar, diguem-ne, les narratives de les dones dins la història. Per tant, molt possiblement tenim un llistat molt ampli de dones oblidades en contraposició a homes protagonistes, i per tant és una llàstima que no tinguem noms de dones que segur que cantaven, perquè, com ja sabem, en moltes altres espais i la tradició ens explica que, més o menys, no, a diferents territoris, hi ha molta tradició d'improvisació oral, i sí que sabem que hi ha, per exemple, les dones que tocaven el pandero, que d'aquestes dones hi ha dades de finals del segle XIX o principis del segle XX que sabem que improvisaven a través de les confraries, i per tant és segur que les dones eren personatges importants en aquesta tradició. No?
1: El programa anterior, Berta, Nushue Alberdi us explicava, a través del seu llibre Revers, Testimonis de dones versolaris, de quina manera aquesta estructura i aquest context de s'improvisació oral limita de base les experiències de les dones i dels cossos dissidents. Berta, com a autora d'espròleg de la traducció al català d'aquest llibre, mos podries dir què en destacaries? Què et va sorprendre o en quin sentit t'ha sigut útil la lectura d'aquest llibre?
2: Jo diria que la principal funció que té el llibre de Revers a Catalunya, i crec que en mi personalment, però també en el col·lectiu de glosadores, i espero que també glosadores de Catalunya, és la possibilitat de tenir una referència d'un context que posa paraules, i posa paraules sobretot en termes analítics, d'experiències que són bastant comunes, malgrat les diferències territorials, no? Perquè al final cada territori té les seves particularitats de glosa, però l'estructura endocèntrica o patriarcal és igual a qualsevol territori, i no només en la glosa, sinó en qualsevol expressió cultural, no? Per tant, una mica l'Uxue amb el seu llibre, o les Versolaris amb aquest llibre, el que fan és descriure, i no només descriure, sinó posar noms a experiències que nosaltres ja vivíem, però que no sabíem, o que no érem conscients, potser, que estaven dins aquest marc molt travessat per l'estructura patriarcal que és en la que vivim totes i tots. No? Llavors, és veritat que a Catalunya, i això potser és una cosa que la pregunta anterior que ha sigut interessant dir, a Catalunya, tot i aquest borrat, diguem-ne, de la memòria anterior en relació a les dones, a partir del 2000, quan comença a recuperar-se i a reinterpretar-se la tradició, en aquesta entrada hi ha certa sensació d'equitat de gènere, si ho penséssim en termes de números, o com a mínim hi ha presència de dones, que potser és veritat que això seria una dada més encertada, no? Algunes d'elles són la Caterina Canyelles, per exemple, o la Mireia Mena, i des de l'inici són presents en la glosa del territori, no? I de fet, sense anar més lluny, el primer combat que es fa de glosa, que és Espolla, el guanya una dona, el guanya la Mireia Mena, no? Però a vegades aquest context favorable, o aquesta sensació de que també hi ha dones, ens fa pensar que llavors a la glosa Catalunya no hi ha hagut desigualtats, no hi ha hagut violències, no hi ha hagut opressions, perquè les dones hi han pogut ser des de l'inici, no? I jo crec que aquest llibre ens ajuda a veure que les asimetries simbòliques i materials que configuren les identitats sexogenèriques arriben al món de la glosa, com un conjunt d'aprenentatges que estan internalitzats en relació a l'hegemonia, al poder, i que, per tant, et situen com a dona a uns llocs, i, per tant, les teves experiències com a dona estan atrevessades per tots aquests mecanismes que explica Schoenberg en aquest cas. No? Per tant, veiem algunes coses, com per exemple que algunes actituds o tasques o expectatives que estan alineades amb les definicions de la masculinitat hegemònica són presents també en el nostre món i les nostres experiències. No? Per tant, jo crec que això és el que ens ha ajudat molt a analitzar i sobretot a pensar si tot això està passant, de quina forma les dones volem formar part de la tradició, de quina forma volem ser-hi, de quina forma volem viure. No? Ens dona eines per pensar-nos i per ser.
1: Aleshores, sense obviar aquestes particularitats territorials i pròpies de cada context en concret, però sí que podríem dir que els testimonis d'aquestes dones versolaris que podem llegir en aquest llibre, podríem dir que no són testimonis aïllats del tot de les glosadores catalanes. És a dir, de quina forma creus que es donen en el dia a dia de les glosadores a Catalunya aquests mecanismes d'operació, si em podries posar exemples concrets.
2: Algunes de les coses que diré ara venen com pensant en experiències des de l'inici, des del 2000, i algunes altres arriben més a l'actualitat, no? Però un exemple de la Caterina Canyella, se li va fer una entrevista on explicava les seves primeres experiències en el món de la glosa i deia que al principi es trobava que ella, quan cantava en espais, hi havia molts homes que glosaven i el més fàcil, el més comú, és que es comencin a fer gloses amb contingut sexual o filtrejador, no? I ella explica com ella va aprendre a dominar aquestes normes del joc des d'una inconsciència, no? Potser, però com que es va adaptar a aquests codis una mica hegemònics que estaven marcats i decidits pels homes, no? Llavors, això per mi és una de les coses que encara segueix passant i, de fet, és una teoria, una idea que s'explica molt des de la sociologia, no? Que les pràctiques i els gustos culturals s'internalitzen de forma automàtica pels grups. Això què vol dir? Que si hi ha un gust, com per exemple el gust per l'humor sexualitzat, es fa molt en una pràctica, i sobretot en moments inicials, s'acaba convertint com un gust que representa que és natural i propi d'aquesta identitat. Per tant, qui digui, qui expressi que aquest no és el seu gust, per exemple, si a mi no m'agrada o no em fa sentir còmode formar part d'una glosada on s'està filtrejant amb mi i a més se'm posa en un lloc de subordinació, lluitar contra això és lluitar contra un gust que representa que és comú a tot un grup. Que això és una cosa que passava al principi i que de formes més diferents i segurament una mica menys explícites, perquè això sí que ho hem après una mica més, no, amb el pas del temps, a les formes més políticament correctes o en formes de violència que una companya del grup em va dir més simpàtiques, doncs ens trobem amb aquestes incomoditats o amb aquestes formes de fer que sembla que són d'un altre món, no? Sembla com que a vegades la identitat feminista i l'identitat glosadora no puguin anar juntes, perquè la construcció de la identitat glosadora a Catalunya no s'ha construït permetent en aquest codi comú la identitat feminista, no? Llavors, jo diria que, per mi, un dels mecanismes que operen més és aquesta idea de la falta dels codis compartits des de la lectura feminista, no? I, per exemple, l'ús de l'humor és un dels grans exemples, no? Si l'ús de l'humor que es fa o les formes d'estar o els temes que es proposen són inqüestionables per una mena de norma no consensuada, perquè, de fet, no se sap ben bé, no?, perquè aquestes formes d'humor són més legítimes que nosaltres, però el que sabem és que ho són. Llavors, això fa que hi ha uns codis assumits de la pràctica cultural, no? I llavors, quan a mi em proposen un tema que l'expectativa comuna és que allò ha de fer gràcia i a mi no me'n fa, és doble feina trencar primer en pensar, ostres, això que diré farà gràcia o no, perquè potser ho faig, potser ho dic i no fa gràcia, i si no fa gràcia no se m'aplaudeix, i al final també, com a glosadora, una de les coses principals que busques, no?, és aquesta afinitat amb el públic, i no només amb el públic, sinó amb els teus companys i companyes. Per tant, sí, aquest intent dels temes que no han sigut universals per les dones i que han sigut o tabús o han sigut menys tinguts, com per exemple, no sé, no?, poder parlar de la menstruació, de la masturbació femenina, de la menopàusia, del que sigui, no? I fer-ho des d'un lloc còmode i segur que sigui universalitzable, doncs jo crec que és un dels reptes o un dels mecanismes molt, molt freqüents. Encara per nombrar-ne un, que en podríem dir molt, el síndrome de la impostora, el sentir-se menys, el sentir-se qüestionat,

0: processos internacionals, com per exemple a l'illa de Cuba. En el cas de Menorca i Mallorca, quasi bé et podríem fer resident, ja que són repetides vegades en sang que bé o trepitges Silla per qüestions de glosa o bé que la glosa menorquina arriba al Principat. I des d'aquest coneixement que tens d'haver viscut i trepitjat i conviscut en el territori de la glosa menorquina i de les illes, volia demanar-te si creus que la realitat de la glosa que hi ha a Menorca i a Mallorca és aïllada del context basc o català pel que fa a les qüestions que veníem tractant i quines particularitats observes en el nostre cas, en el cas menorquí.
1: No sé si puc dir-ho amb tanta claredat, però per mi la semblança és, igual que he dit, entre Catalunya i Euskal Herria, és que qualsevol territori on hi hagi una tradició present, segurament tots aquests mecanismes de premis i càstigs relacionats amb les teves expressions i identitats de gènere i són per igual, això sense cap dubte, però potser una diferència que hi pot haver en territoris com Menorca, Mallorca i Euskal Herria, en relació a Catalunya, és aquesta idea que dèiem, no? L'herència més curta o més llarga, o la tradició més o menys continuada o més o menys interrompuda, no? Llavors, per mi, a Menorca, hi ha aquesta idea de la fidelització i la preservació de la tradició, que jo penso que això és una riquesa i un valor que Catalunya, per exemple, no té, i poder comptar amb aquest llegat, clar, i fer molta feina de manteniment i, no? I de continuació de la tradició. Jo penso que això és una assignatura que Catalunya, com deia, tenim pendent, però alhora, aquesta necessitat de preservar la tradició pot portar a certes actituds resistents a la transformació, no? Perquè sembla que hi ha certes idees malenteses de que la tradició és com la metàfora aquesta de la vitrina d'un museu, no? Que la tradició, mantenir la tradició vol dir que sigui igual. I aquí potser hi ha una mica el repte actual de Menorca, no? Que a veure si es pot, que jo penso que la meva experiència quan hi he vingut i també des d'una recerca que estem fent a la universitat, la sensació que hi ha és que comencen a haver-hi corrents, grups, col·lectius que consideren, no? Que mantenir la tradició també vol dir transformar aquesta tradició i també pot dir repensar aquesta tradició i quedar-nos amb la part de la tradició que ens sembla interessant i també poder transformar les que no, no? Per exemple, tots aquests principis que són molt propis de tradicions que tenen una herència molt llarga i concretament la glosa, com que es passa segur de pares a fills o que és un do natural o que és molt propi només de les zones rurals, per exemple, no? Són tot de principis que ajuden a que la tradició s'hagi conformat, però que potser no encaixen en el moment actual, no? Per tant, jo veig la glosa de Menorca i em fa una il·lusió i em genera com molta atracció aquesta idea d'aquest sacseig de la tradició i aquesta voluntat de transformació i de pensar que una tradició només viurà si encaixa en el món que habitem, no? Crec que aquesta diversitat de formats que comenci a haver-hi, aquesta sensació de públic que arriba i que potser fins ara no havia connectat amb la glosa, però a través d'aquests nous formats que no renuncien a l'essència de la glosa, però que alhora ens possibiliten temes, aproximacions, formes de veure el món més properes, doncs em sembla que és un èxit i vaja, jo hi veig molt futur en aquest sentit.
0: Fa pocs anys, el Principat, o podríem dir els Països Catalans, va néixer Nyàmeres, un col·lectiu no mixte de glosadores dels Països Catalans. Ens podries explicar un poquet aquest col·lectiu Nyàmeres, en què consisteix, com s'organitza, quines coses hi passen o deixen de passar-hi, en quina línia fa feina Nyàmeres?
1: Nyàmeres, entre altres coses, surt una mica de la lectura d'aquest llibre i de pensar que d'adonar-nos, de fer aquest procés de presa de consciència, que les experiències que ens passen i no són aïllades de Catalunya, sinó que també passen a altres dones del món de la tradició, de la cultura oral, però també d'altres tradicions, i llavors comencem a veure la necessitat de trobar-nos i de poder-ne parlar. Perquè el principal, l'estratègia feminista que hem trobat, no només a la glosa, sinó en altres contextos, és trobar-nos, parlar-ne i analitzar conjuntament totes aquestes coses que ens passen. Perquè en el moment que deixem que una experiència passa de ser d'individual a col·lectiva, passa a formar part de l'estructura i passa a ser una responsabilitat de qualsevol col·lectiu fer-ne front, no? Llavors, Nyàmeres és un col·lectiu de dones i persones dissidents, principalment de Catalunya, i amb acollida també a la resta dels països catalans, que es troba periòdicament, més o menys entre 2 i 3 vegades l'any, i si pot ser 4, i és una trobada generalment d'un dia on venen totes les glosadores que poden i té dues potes principals, no? Una és conèixer-nos, perquè també passa això, no? Que al final cada glosadora viu en un lloc diferent i té unes formes diferents d'haver viscut la glosa, i per tant un primer pas que falta és tenir una xarxa compartida, és

0: justament aquest codi comú que fa falta de la tradició i que a vegades no tenim, aquest fil invisible que diu l'Oshu en una altra entrevista, aquest fil invisible l'hem de visibilitzar per formar part totes d'una mateixa xarxa que ens ajudi, que ens sigui un suport. I llavors, per tant, tota aquesta voluntat de conèixer-nos i d'agafar confiança, i també l'altra voluntat que és de formar-nos en la perspectiva feminista, perquè ser dona no ve implícit o no va junt amb ser feminista, no? I per tant, també aquesta voluntat de les dones de dir no només volem ser una trobada de dones, volem ser una trobada de dones feminista, i això és una tasca que, de fet, podria ser una assignatura, diguem-ne, tant d'homes com de dones, i que és un reclam i una voluntat que tenim, que també els homes se sentin la causa feminista com a seva, no? Però, de moment, som el col·lectiu de dones, sobretot, que estem com amb la responsabilitat i la necessitat de formar-nos en matèria feminista, i llavors això, les trobades serveixen per ser suport, per formar-nos, per pensar això que dèiem abans, no? Pensar com volem evitar i com volem que aquesta tradició que està en auge i que estem segures que creixerà més, doncs, per exemple, no? De que un dels seus principis d'aquesta tradició sigui que és feminista, que no estigui en qüestió, que no sigui una feina més que tenim com a dones a l'escenari que prou feina tenim. No? Llavors, per exemple, un exemple de coses que han passat des que existeix Nyàmeres és que hem començat a pensar quines experiències passen quan estem en un combat de glosa, no? Que és un dels formats, que abans no he parlat de formats, perdó, però hi ha diferents formats en la glosa a Catalunya, i un d'ells, i que últimament té molta presència, són els combats, les competicions. Que això també tindria tota una reflexió més estructural de dinàmiques més o menys feministes relacionades amb la competició, però en tot cas la competició és present a la glosa a Catalunya, i llavors algunes Nyàmeres, i aquí cito l'Esther Santos, que és una de les principals persones que està fent la recerca, una mica, doncs estem mirant quines coses passen, no? I una de les coses que passa principalment és que en la majoria de combats, per no dir tots, la majoria de persones que s'hi presenten són homes, o hi ha un percentatge d'homes molt més gran que de dones, no? I llavors, a mesura que passen fases del combat, l'evidència ens diu que proporcionalment passen més dones que homes, no? Llavors, això ens dona lectures possibles, però una d'elles és que els homes amb molta més facilitat o amb molt menys coneixement pensen que tenen la legitimitat per pujar a un escenari i competir, no? I en canvi, les dones hi ha molts més processos que han de passar, passant per la seguretat i per moltes altres eixos, molts mecanismes que trobaríem al llibre de revés, que els sembla que no és el seu espai, no? O que no estan preparades o que no són prou bones. Llavors, les trobades en Nyàmeres també serveixen per això. I tenir un grup de dones que abans d'un combat ara ens escrivim i diem que jo presento, tu et presentes, o que animem a les companyes si volen, si els hi venen de gust, no? Aquesta validació, que malauradament no és estructural, però que si no és estructural pot venir de les companyes, doncs pensem que també és un impuls de les dones i del fer feminista, diguem-ne, dins la nostra tradició estimada, que és la glosa.
1: Ens podries concretar algunes de les formacions, tallers o activitats que han ocorregut en les diferents trobades de Nyàmeres perquè les oients es puguin fer una idea més concreta de quins temes s'han tractat, no, durant aquests anys de l'existència del col·lectiu?
0: Un dels temes que hem treballat a les trobades és justament el que comentàvem abans de l'ús de l'humor, no? De quines formes ens podem apropar a l'humor, perquè també és veritat que a vegades sembla que llavors des d'alguns discursos feministes el que s'està dient és que l'humor no ha de formar part de la cançó improvisada, i en tot cas no és això, no? Però sí que volem que aquest humor ens faci gràcia a totes, no? I per tant pensar quines formes d'humor ens fan sentir còmodes, quines ens agraden, quines no, perquè l'humor sempre cap amunt i no cap avall, per exemple, i quan dic cap amunt vol dir, no?, riure's del poder i no riure's de les persones amb més opressions que tu, per exemple, no? Doncs tot el tema del treball de l'humor és un dels temes. També s'ha fet formació sobre educació sexual, sobre coneixement del propi cos, també sobre interseccionalitat, sobre els eixos, no?, que a vegades no és només que siguem homes o que siguem dones, sinó també l'edat que tenim, la nostra orientació sexual, el territori d'on vivim, els nostres cossos, i per tant també fer un treball feminista vol dir fer un treball que tingui en compte tots els eixos que travessen una identitat, no? I de pensar quins ocupen més o menys espai o quins eixos tenen més validesa o més prestigi, no? Entre molts altres, eh?
1: Molt interessant. Moltes gràcies. També en prenem nota des de Menorca i aprofitant per convidar totes les glosadores de Mallorca, de Menorca, a unir-se en el col·lectiu de Nyàmeres, perquè hi venen passant coses molt, molt interessants i que responen a reptes que jo personalment trobo que estan damunt la taula. Ja per anar acabant, recupero una pregunta que li feia a l'entrevista passada en Uxue al Verdi, i és una qüestió més referent a la llengua. Berta, entenc que escrius, investigues, improvises i, en definitiva, ets en català. Et volia demanar què és per tu la llengua, com ets la teva experiència de viure en una llengua minoritzada i quina relació creus que té amb la glosa.
0: Aquesta pregunta té com algunes arestes, perquè jo la llengua catalana, la major part de la meva vida, l'he viscut molt despolititzadament, diguem-ne. Jo he nascut i he crescut en un entorn on la llengua catalana era l'hegemonia, on no hi havia un qüestionament, on mai em vaig plantejar si hi havia de fer ús o no d'aquesta llengua, simplement era la llengua que es parlava a la meva família, que es parlava en el meu entorn, que diguem-ne que era present a tots els espais que jo habitava, no? I ha sigut fins als últims anys que he viscut en un entorn del Cinturó Roig, que es diu que són els territoris al voltant de Barcelona, i que la situació lingüística és diferent, és molt més diversa, i també suposo que per estar en contacte amb moviments més polititzats que m'han fet entendre i m'han fet ser conscient que, òbviament, vivim en una llengua minoritzada, no? Però penso que el que té de bo, diguem-ne, la meva experiència recent i connectant-ho amb la glosa és que, evidentment, la glosa és en català i això jo penso que és un principi indiscutible i, de fet, és part de la identitat d'aquesta tradició. Però també poder viure la glosa en català sense que aquest sigui l'objecte d'estudi, sense que aquesta sigui la pregunta, sense haver-nos de qüestionar si és en català o en una altra llengua, penso que és un dels potencials de la glosa, no? Aquesta idea d'apropar el català des d'aquest lloc, des d'un lloc amable, des d'un lloc no obligat, des d'un lloc que t'apropes a la glosa, que és en català, i llavors, com que és en català, potser et ve de gust aprendre el català i no perquè has d'aprendre el català, no? Per tant, aquesta voluntat d'estima de la llengua, penso que són molt interessants. Per tant, també, des d'haver viscut o des d'estar en entorns on el català no es dona tant per descomptat i on pensar què hem de fer perquè, evidentment, estimem la nostra llengua i volem que sigui una llengua parlada per totes, doncs crec que la glosa és una oportunitat també de viure la llengua des d'algun lloc que s'assembli al gaudi i que sigui una llengua que està oberta a totes les persones i que se la sentin seva. És un guany indiscutible.
1: Doncs moltes gràcies, Berta. Ha estat un plaer, una inspiració. Com sempre, escoltar-te, quedaríem, doncs, com en totes les entrevistades, mitja hora més fent preguntes perquè hi ha moltes qüestions que nombraves que fa moltes ganes d'estirar més el filet i n'hi ha moltes d'altres, doncs, que no tenim temps de xerrar, però que estic segura que també passaria molt de gust, doncs, a poder compartir. Ho hem de deixar aquí, com sempre, el proper programa. Seguirem el fil d'aquestes i altres qüestions. No us el perdeu. Moltíssimes gràcies, Berta. Us veiem prest i gràcies pel teu temps.
0: Moltes gràcies a vosaltres i per la feina que feu. Una abraçada.
1: Una abraçada. Salut.

Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Pere Seguí, conegut com l'amo de Vinyguardó, migjorner nascut el 1936 i, per molts, una de les millors veus desglosant menorquí que podem haver sentit fins a dia d'avui. La glosa que recuperam és del 98 i és un glosador actual amb què havien cantat junts amb Moisès Coll, qui mos en fa la crònica.

0: Tenc la pell de gallina. Cada vegada que sento aquesta veu, amb aquesta potència i aquesta entonació, m'agafa un escarrofament del cap fins en els peus. Et sa veu d'en Pere Seguí, en Pere de Vinigordó. La glosa que acabam de sentir és estreta del pregó de Sant Llorenç de 1998. Aquest any, el pregó va consistir en un glosat on, a més d'en Pere, hi van participar també en Jordi Orfila i en Tòfol Llambies. He anomenat aquests glosadors perquè jo encara he tingut la sort i el privilegi de poder glosar amb aquests tres bregoners. I si no ho tenc mal comptat dins els records en què he compartit més gloses és en Manseguí. Ell va començar a improvisar quan només tenia 15 anys i, segons de, em va aprendre tot sol. En aquella època, aprendre tot sol volia dir que no hi havia cursets ni tallers i els joves aprenien aquest art amb el senzill fet de veure glosats i de practicar en ses ballades en el lloc. Les seves composicions solien ser de rimes fàcils, d'acudit senzill i de mots mètricament variables. En Pere no era impedir d'emprar figures retòriques ni paraules altives. En el seu temps, tenir una tècnica depurada no era cosa que els llevat se son. Una altra característica que tal vegada perdem és la repetició de mots dins la mateixa glosa. I si bé està, com ja hem fet veure al principi, allò que identificava més el nostre protagonista és la seva veu i la seva tonada, inconfusibles, inimitables, impressionants. També és cert que tenia les seves manies. Record que abans desglosats en deia fluixet que no volia anar darrere en Ben Moll, en Pipa, perquè sa manera de glosar d'en Bep el feia d'estalejar bastant i no li anava bé. Per acabar, només diré que en Pere de Vinigordó prenia molt de gust en ses gloses i això es notava en el cant. Arreu solia afirmar: sa glosa és el més polit que hi ha.
1: Acabant d'arribar a l'espart del Freginal i m'acab de trobar en Nana, que és una de les organitzadores d'aquest esdeveniment tan bèstia que han muntat. Bona, Nana, com estàs?
2: Olé, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per dedicar-me uns dos minuts.
2: Només faltaria.
1: Jo te volia demanar, què és Acid Caos i què és que heu vingut a fer avui en el Freginal?
2: Acid Caos us denominem com cultura de circ i aprenentatge en comunitat. Això és circ, amb totes les seues vessants, des de lo comunitari a lo social a lo personal, creem amb les arts escèniques com a eina de transformació personal i a instància a eina de transformació col·lectiva. I per això estem avui aquí, no? Perquè és la nostra festa major, el Festival de Circ, que és un esdeveniment que fem gairebé cada any, i amb la qual diem, ei, fem circ i nosaltres som aquí i estem vinculades amb aquest territori i volem continuar ja estant.
1: M'ha encantat aquesta resposta tan concreta i, a més, una de les coses que m'ha agradat és arribar a aquest parc i veure que està funcionant, perquè sempre que venc sembla un aparador. Crec que has d'agrair per Menorca que es facin aquestes coses.
2: Sí, és important, no? És una de les nostres idees, també, o filosofia, és donar als espais públics que siguin contenedors de cultura. És a dir, si l'espai públic no fos públic, com prendríem els carrers des de la cultura, des de les arts escèniques? I és una mica el que ens deixen, el que ens permeten, no? Durant aquests dies, agafar el parc
3: i fer-ho al carrer
2: des de les arts escèniques,
3: sí, sí.
2: Des del circ i compartint doncs, amb la música, amb la glosa, i que pot ser qualsevol lloc. Pot ser en una plaça, pot ser en un mercat, pot ser en un talaiot, pot ser en una platja, no?
1: Que guai, Anna, pues crec que és una funció superimportant el que estàs fent i des de Glosera i des de l'altra veu de la glosa vos donem tot el recolzament. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per comptar també i per ser-hi i per fer Menorca i per fer cultura.
1: Gràcies. Seguim aquí en el parc del Freginal i han vingut a la taula de Via Menorca, que estan aquí exposant les accions que han fet perquè la gent ho conegui, i m'ho han trobat en Nuri del Gop, ara ja el coneixem així. I li volien demanar una cosa molt concreta sobre la glosa.
4: Què és que vols demanar, Edu?
1: Saps que és una quarteta? Sabries definir que és una quarteta? Perquè sé que ho saps, que és una quarteta.
4: Sí, que te podria dir que és una quarteta.
1: Vam? Com ho diries?
4: Són quatre versos on entre dos i dos rimen, llavors construeixes una part d'una glosa, no? O la glosa.
1: Bastant bé, molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat la resposta. Moltes gràcies.
4: De res.
3: En glosa, una quarteta és una estrofa de quatre versos heptasil·làbics on sa rima es pot donar de diferents maneres. Mentre que Menorca i Mallorca és com rimar es primer amb es quart vers i et segon amb es tercer, A, B, B, A, en es principat et sol rimar es primer vers amb es tercer i et segon amb es quart, A, B, A, B, o inclús rimar només els parells, lliure A, lliure A. Ses quartetes són estructures que caracteritzen molts de romansos, tonades i cançons tradicionals de Menorca i d'arreu del territori.
1: Bueno, seguim aquí en el parc del Freginal, amb Sir Caos. Ens han trobat en Raquel, del País Valencià. Te volem fer una pregunteta. Què trobes?
5: Bé, puc intentar contestar-la.
1: Vale. Tu saps què és una quarteta?
5: Una quarteta... Doncs és alguna cosa relacionada amb la glosa.
1: Vas molt bé.
5: Però pues seran quatre versos.
1: Yeah, molt bé.
5: Una glosa de quatre versos.
1: Perfecte, moltes gràcies, Raquel.
5: De res.
1: Un beso. Ara m'ho han trobat en Pablo. Bones, Pablo, com va?
6: Molt bé, tu, què tal?
1: Bé, te volíem fer una pregunta. Mm-hmm. Tu saps què és una quarteta?
6: Una quarteta? Això de la... sona.
1: Et sona?
6: Sí.
1: Pensa, no frisam, no tenim cap frisera.
6: No, no. És un tipus de, com de rima, de verso, algo así, no? Com una moneta de...
1: Exacte.
6: Algo así.
1: Per allà anem.
6: Sí.
1: Bueno, bé, està. Estem contents de saber que la gent coneix sobre la glosa.
6: Sí, sí.
1: Moltes gràcies.
6: Un poquet,
1: Per això, està bellíssim. Gràcies.
7: Gràcies.
1: Bueno, mira, m'ho han trobat a na Sandra, a na mama Fiera, que la coneix tothom, i li volem fer una pregunta.
8: Madre mía.
1: Tu saps que és una quarteta?
8: Una quarteta?
9: ¿Qué tal?
8: Pues un grupo de cuatro versos, ¿puede ser?
1: Perfecte.
8: ¿Sí?
1: Tal qual.
8: Sí.
1: Molt bona, gràcies, Sandra. Bueno, seguim aquí en el parc del Freginal. M'ho han trobat en Miquel Trullol, un glosador de dalt de tot.
10: Bones, bones.
1: I ja que hi som, li farem una pregunta un poc més difícil. Perquè ja que va de quartetes, te volia demanar, me faries una quarteta amb Acir Caos?
10: Acir Caos?
1: Que surti la paraula Acir Caos, allà on tu vulguis, en els vers que tu vulguis.
10: I és que són tots uns melaos i jo estic ben satisfet. I jo crec que els d'Acir Caos m'han resignificat el cabaret.
1: Boníssima, Miquel, molt bona, moltes gràcies.

per acabar, una estona de glosa menorquina amb en Xavi Triay, en Marc Barceló, en Ramallet i n'Edu Coll a Seguiterra.

0: Bueno, Aurora, fins aquí el capítol d'avui.
1: Fu, jo estic cansada, hem anat fins molt i hem tornat.
0: Jo estic rebentat, i a més estic afamat, és hora d'anar a dinar. Què trobes?
1: Ale, dona, a dinar, però gas, que haurem de preparar el quart capítol.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu, salut i closa.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una en una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermell, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una és Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra és Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pel maig cideres, recomanem paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Les lleis de la naturalesa ja són donades. No ens correspon a nosaltres crear-les o modificar-les. Hem d'actuar d'una manera que sigui beneficiosa per a tots els participants, tots els afectats, perquè així, una vegada més, siguen considerats éssers útils i benvinguts al sistema. Ernst Gotsch, pare de l'agricultura sintròpica.

Que difícil i a vegades contradictori que sembla poder juntar l'agricultura amb una harmonia amb la naturalesa. De fet, des dels seus inicis, aquesta activitat humana ha anat evolucionant cap a un major domini d'aquesta i una imposició sobre ella a través de la tècnica, la maquinització i posteriorment la industrialització i el reduccionisme científic. Paradoxalment, com més control i dominació hem imposat a la natura i al camp, més desvinculats ens hem sentit d'ella, més desconnectats. Es xerra des de les societats encara arrelades al territori d'una malaltia occidental que té a veure amb aquesta separació d'allò que ens sosté i dona la vida. I no fa falta mirar tant enrere ni tampoc imaginar utopies impossibles per veure que la relació social i cultural de les persones, també d'aquí, en la natura i el camp, fa uns anys era molt més propera i cuidadosa i dominava l'observació i les sinergies amb l'entorn. I avui en dia també. Va apareixent un nou model que mira enrere per trobar les arrels i té s'empenta i humilitat per fer feina amb una altra consciència i que també està equipada desconeixements que ens mostren la interconnexió de tots els elements d'aquest organisme del qual formem part.

0: Avui a les mesurades ens adentrem en el barranc de Son Boter per visitar Sort de Son Trèmol a migjorn i en el seu pagès, en Pere Torres, que des de fa uns mesos han pres un projecte amb fruiters a la gestió d'aquesta finca. Bones, Pere.
1: Bones, com estem?
0: Bé, bé, benvingut a les mesurades i gràcies per voler compartir aquesta conversa amb nosaltres. Bé, primer de tot, què és per tu la terra?
1: Bueno, jo crec que la terra ho és tot. Al final, sense terra no hi ha vida. I sense vida no hi seríem. Vull dir que és el punt aquest que, bueno, com has dit un poc en la introducció, haurien d'estar més vinculats perquè sense ella no seríem un món, no serien res. No hi hauria vida. O vida així com el coneixem ara. A partir d'aquí, bueno, la meva vida s'envolta de terra. Vaig començar en 16 anys fent feina al camp, i ja des de petit ja sempre m'ha agradat estar en contacte amb la natura, estar envoltat de terra, i a partir d'aquí m'he creat un poc la meva vida, anant un poc d'aquí d'allà, perquè el camp és complicat, i més complicat es fa trobar-te el teu punt, o trobar-te tu mateix dins, com has dit, un món que cada vegada està més industrialitzat, i pel caràcter que tenc o per les creences que tenc surto

0: poc d'això. I bueno, crec que ara, al cap de 20 anys, he aconseguit trobar el que me feia falta.
1: Vale, idò, anem un poc enrere, perquè tu vas començar, és dir, fa, quan tenies 16 anys, i vas començar fent feina al camp.
0: Sí, o... sí, vaig començar de missatge. Bueno, en aquell moment, les opcions més clares que podies tenir era fer feina de missatge, que és així com vaig començar jo, i en aquell moment, la majoria de llocs fent feina amb vaques. Que... I bueno, vaig començar fent feina a Vinipati, amb Ventoval, i bueno, va ser el meu primer pas cap a el món de la feina, diguem, d'aquí, i a poc he anat evolucionant. He fet molt d'anys feina com a missatge amb vaques, fins que vaig decidir que necessitava sortir un poc de aquest món, perquè no m'omplia prou, no me trobava prou en el meu punt. I, bueno, i d'aquí he anat variant una mica.
1: Vale. Perquè tu vens de família pagesa o vas sortir de tu...
0: No, és a dir, mon pare sí que va néixer al camp, però savi meu, quan mon pare encara era petit, va anar cap a poble, cosa que en aquells moments era molt freqüent, perquè en el món laboral obria més portes en aquell moment dins el poble. Va ser un impàs en què la terra cada vegada potser donava menys i sortien més oportunitats dins el poble. I mon pare ja es va criar dins poble, tot i néixer al camp. Altrament, tenc familiars que fan feina, tenc un conco i una tia que tenen un lloc, però que de fet també han estat part de que m'agradés el camp. Has fet anar-les a veure, de criar-me poc per allà, i anava als estius, que deien que ens anava a ajudar, que realment me feien de cangur. Però, bueno, a partir d'aquí ja crees un poc el vincle en la terra.
1: Clar, ets estat molt en contacte, hi ha reals familiars que el camp està molt present.
0: Bueno, jo crec que aquí a Menorca es va de fer, realment tenir el camp present, perquè aquí més qui menys, tenint la gran sort de tenir l'opció de poder ser petits i trobar-nos enmig del camp. Sí. Cosa que una ciutat... Ja realment, criar un fiat a una ciutat me sembla una locura per fiat. Bueno, em sap greu dir-ho.
1: Vale. Bé, hem vist un poc de la teua història, m'agradaria anar-hi un poc més, però amb això que has dit del teu primer contacte seguint amb les vaques, amb aquesta... Bueno, forma de viure del camp que és el més conegut, tal vegada, no? D'aquesta illa. Que va ser el que tu te va fer o veure un poc que volies agafar un altre camí? O, no sé, si mos vols explicar un poc d'aquest canvi.
0: Bueno, per circumstàncies, arribes a un punt que tens 24 anys, 25, el millor, i dius, ostres, potser hauria de ser el moment, no? Per fer-me l'amo, si vull fer-se amb vestida. I quan t'ho planteges, quan t'ho dius de prop, quan veus que fent de missatge comences a les 7, acaba a les 8 i mitja del vespre, te'n vas cap a Cateua, sempre m'ha agradat tenir animals, en aquell moment tenia un cavall, me n'anava al cavall, feia una estona amb el cavall, me n'anava cap a casa, sopava, m'estiraven a sopar, que eren les 10, 10 i mitja, i a les 6 me tornava a aixecar per anar a fer feina. I dius, ostres, i realment no tenc vida. Visc per fer feina. I no és a dir, amb el camp jo crec que realment fas això, perquè vius per poder fer feina, perquè és molt esclau, però sí que en segons quins àmbits hi ha altres maneres de viure. No és anar tant de veres, perquè es pot fer feina moltes hores amb un altre ritme, amb un altre entorn, que no estigui tant a saco, per dir-ho de qualque manera. Més. I que hagués fet aquest ha estat el que o va ser en el seu moment, el que m'ha fet aturar. M'ho vaig agafar un any per no fer feina i vaig dir, va, pensa un poc realment cap a qui on vols anar, perquè això t'agrada molt, però també t'agrada viure.
1: És un tema important, això, no? Perquè el camp, per viure o fer feina al camp, hi ha un component de passió i de vocació que avui en dia crec que és... que és 100% important, no? Si no t'agrada, si no tens la vocació, no hi fas feina del camp.
0: Exacte.
1: És més difícil separar el que és la vida de la passió nostra, no? Que és fer feina al camp. I a vegades els límits són mals de fer marcar-los, perquè bueno, és una feina molt esclava i requereix molta presència, també.
0: Sí, la veritat és que sí, és molt mal de fer marcar els límits, però sí que es veu que fent feina amb animals no pots fallar aquest dia. No te pots posar malalt, no pots anar de viatge, no pots anar a veure una posta de sol perquè t'has de munyir. Amb altres feines, tot i ser al camp, que també és esclau, però en un moment donat te pots agafar dos dies. De dir, ostres, és que me fa ganes anar a veure un concert a Mallorca. I pots anar.
1: Clar.
0: Perquè pots dir, ostres, ara els arbres, que és en el que ara me dedic, els arbres estan descansant, els arbres estan dormits, han tirat la fua, tot està bé, sí que tenc que podar, però puc tenir un punt de vida per jo. O en l'hivern mateix, fent feina a l'exterior, a les 5:30 es fosca a Menorca, doncs a les 5:30 agafes els trastos i te'n vas cap a cases, sí. I altres coses tens a fer, sí. Però te dona un punt de vida per jo, que és molt important.
1: Són uns ritmes que a vegades poden adaptar més a una vida social, sí, més amable, a vegades.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. No és... Així és.
1: Sí. Vale, i ets aterrat a Son Trèmol, no? Sort de Son Trèmol, i vas passar de ses vaques en els arbres fruiters.
0: Sí, amb un impàs també una mica de com de manteniment de finca, perquè sí que he estat també fent feina com a autònom, xicant paret seca, fent net buscarrons. També he passat per vinya, he estat ficat dins vinyes, dins bodega. I bueno, i a poc a poc he arribat aquí. No, però ja t'he dit, a poc cada vegada han sortit més del fet de tenir animals. Per el fet que et de poder trobar una mica més de temps per poder viure.
1: Sí, vull dir que una necessitat vital t'ha anat duent cap a un camí més cap als arbres, diguéssim, no? Cap a l'ull llenyós.
0: Així seria. Més cap a una arrel, cap a... Perquè tot i que és això, es contradiu una mica perquè te tira cap a una arrel que te forma un puesto, però a la vegada te dona ales per poder viatjar, per poder conèixer, que el que és final te fa créixer com a persona. Has fet de veure coses, he tingut la sort de poder viatjar i has fet de veure altres cultures, de veure altres maneres de fer, te fa sentir diferent i te fa que quan t'arribes aquí valores molt més el que puguis tenir.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no és poc.
1: Sí, és interessant això, no? Sembla que per estar ben arrelat a un puesto, sempre és de sellar, però realment sortir i tornar fa valorar molt més, no, el que tenim aquí i les arrels nostres de Menorca, també.
0: Exacte, te fa estar, o en el cas meu, t'ha fet estimar encara més el que tenim aquí.
1: Bé, idò, si mos vols explicar un poc quin tipus de producció feis a Son Trèmol... bueno, sabem que feis arbres fruiters, però quines altres feines i quina producció de fruita teniu?
0: Bueno, Son Trèmol és una finca d'arbres fruiters declarada com ecològica. Hi ha unes 5 hectàrees, més o menys. De producció començarem d'aquí 3 setmanes, pot ser final d'abril, principi de maig, amb el nispro, passant per subarcoc, esmel i cotó, xino, nectarina, pera, poma, caqui, pruna, taronja... Realment tenim bastant de varietat. Són productes que s'han fet tota la vida a Menorca i tenim varietats locals i bueno, intentarem aconseguir un bon producte. No és...
1: Sí, sí. I tu quan vas arribar, perquè fa poc, no?, que ets arribat a Sort de Son Trèmol?
0: A principi de febrer.
1: Principi de febrer, vull dir que...
0: Vaig començar.
1: Dos mesos, sí. Com a molt. I quan te vas trobar la situació?
0: Bueno, jo sempre estava jo al vol, no?, perquè a Menorca una de les coses que té és que l'agricultor, per X o per B, a vegades és difícil que confiïn en tu o és difícil trobar un accés a la terra. Sempre estàs ull al vol, perquè sempre m'havia motivat, sempre m'havia fet ganes de poder fer un projecte més personal. I, bueno, xerrant amb una persona, m'ha dit, ostres, pues, sort en Son Trèmol, el pagès se'n va. I dic, ostres, i com ho podríem fer? I diu, mira, i tenc el contacte. I me'l van passar. I ja després me va passar el contacte del propietari. I, bueno, vaig anar a veure la finca, vaig xerrar amb el propietari. I mos vam entendre. I, la veritat, molt agraït, perquè el propietari des del primer moment me va donar la seva confiança. I, bueno, i ara, ara és hora de demostrar que la confiança que han dipositat en tu no se'n va. Que tirin band.
1: Sí.
0: No és...
1: sí, sí. I xerrant del propietari, quin tipus d'acord heu arribat? O, per aquí a Menorca es du molt el tema d'anar mitges, o avui en dia també cada vegada hi ha més assalariats, però quin tipus de contracte?
0: Amb el propietari hem arribat a un acord de... és una SRM, que és una societat rural menorquina, en sé que... es considera que hi ha un soci propietari i un soci cultivador. El meu cas seria el soci cultivador i ells posen la finca, en principi tu poses la feina. Després, dins aquesta societat, hi pot haver diferents paràmetres que varien, però més o menys s'acorda és aquest. Anar al 50% de treta i variant una mica d'altres paràmetres.
1: I a nivell de comercialització, quin tipus de venda feis? Supos que encara no has venut res, no?, des que hi ets, però no. com serà la línia de Son Trèmol de cara a comercialització?
0: La idea és intentar fer una venda directa, intentant obrir el manco un dia a la finca, i després m'he plantejat més que vendre, fer un repartiment de porta per porta, intentar fer un punt de recuïda. De dir, jo en vés de perdre tot un matí anant a repartir, a lo millor dir, mira, durant dues hores seré tal puesto a Ciutadella, o seré tal puesto a l'O. I ja du el producte en les canastres fetes i que el client pugui accedir a tu, vinguent ell a tu.
1: Sí.
0: Perquè me sembla que en el moment que estem, que per aconseguir treure un bon rendiment de la finca es té que fer molta feina i moltes hores, si afegim el plus d'haver d'anar a repartir caixa per caixa, casa per casa, és complicat. O me sembla complicat. També es ve que en la quantitat de producció que espera aconseguir, un punt de venda també serà a botigues ecològiques o no ecològiques, depenent de cada botiguer que vulgui acceptar el producte que puguis tenir. En principi ho intentarem fer així, però com bé dius, encara no he venut res i és una idea que tenc dins el cap, a veure com evoluciona.
1: Sí. Home, és interessant això d'un punt de venda on la gent vengui a tu durant un parell d'hores. Això he sentit que es fa molt al nord d'Europa també, que hi ha punts on, bueno, el pagès, el productor va com si fos un mercat, però es queda un punt, du el seu producte i la gent té dues hores per recollir-lo. Me sembla, bueno, bastant interessant perquè dona molta flexibilitat en el productor també, no?
0: Sí. Exacte. Sí. No sabia que es fagués al nord d'Europa, però sí que te surt en el moment que te plantegis un poc ses feines. Però jo estaré amb una finca d'unes 5 hectàrees, tot sol, fent la collita del producte, la comercialització del producte, el triatge del producte, perquè depenent del producte, depenent del calibre, que es diu en castellà, és de primera o de segona, si hi ha fruita tocada la tries cap a una banda, cap a una altra, tot són hores i al final el dia en té 24 i tens que dormir un poquet, si no malament. A partir d'aquí dius, ostres, com podem trobar temps d'aquí on no n'hi ha? I bueno, vaig pensar que podia ser una bona idea a veure l'acceptació que pugui tenir també la clientela, abans com s'agafa la gent.
1: Clar, això també representa un pot de rompre amb un mollo, no? Hauràs de picar un pot de pedra per informar la gent que això existeix.
0: Exacte, exacte.
1: Serà molt interessant, sí.
0: Però sí que si es agafa com una rutina, al final la gent va anar súper, la majoria de gent. Tu, hi ha qualque supermercat que sí que ho fa, però la majoria de supermercats tu vas a comprar allà. Jo no puc oferir tot el que tenen a un supermercat, però sí que dins el meu ventall que pugui tenir, que, bueno, és una passa també per el productor, És com que t'agradesquin, també. Per jo seria molt agraït que la gent pugui venir a... Sí. Perquè si no és com, ah, no, és que du-me-ho a casa meva. Bueno, i a quina hora hi seràs? O com ho feim? O si no te troc, que ho faig?
1: Sí.
0: És... Bueno, sí, és a veure com funciona.
1: Bueno, esperem que funcioni molt bé i des d'aquí ja ho donem a conèixer la gent, que hi haurà aquesta possibilitat. També volia xerrar d'un pot del territori, d'aquí on ets, perquè, com deia un poc a la presentació, una part important... es conèixer aquest territori on feim feina i entendre'l per poder-nos adaptar a el que ens demana. I com és el barranc, com et som trèmol amb aquests dos mesos, que, quines particularitats has pogut veure?
0: Bueno, en dos mesos no te puc dir moltíssim, però sí que és un barranc fred. Això m'ho ha dit una persona que la seva família havia fet 30 anys en aquesta finca. I m'ho va comentar que és un dels barrancs més freds de Menorca, en producció de fruites. Això té un avantatge, que és que els arbres necessiten un temps de descans, un temps de fred, per poder treure una bona producció l'any següent. Quin problema pots tenir? Que després la collita també se te retrasa. M'ho ha comentat aquest senyor, diu, els altres començaran a collir nispros i tu potser estaràs 15 dies o 20 a treure els primers nispros. Aquí pots tenir una petita desavantatge perquè es preu te pot variar. És la fruita primerenca, el primer que treu la fruita és la que es paga més, efectivament. Però sí que així com està ara mateix la climatologia, és d'agrair que sigui fred. Ara mateix, a principi de març, me va fer dues gelades, que eren les 10 del matí i encara hi havia gel, a les ombres. I dius, ostres, això és bon senyal. Que en part també pot ser una putada, perquè te pot fotre fruita que ja t'hagi tret. Però bueno.
1: És a dir, aquesta gelada en els març, perquè m'imagino, nosaltres aquí on som, ja hi havia flor, ja hi havia floració en els mes de març, però allà encara no n'hi havia o...
0: Hi havia floració, el que sí que es ve, que la gelada, aquí com la coneixem a Menorca, normalment es fa més damunt la fua ampla d'en terra.
1: No fer...
0: En el pètal hauria de ser molt més forta perquè l'hagués afectada.
1: Vale.
0: En aquest cas no me va afectar. Sí que es pot trobar el cas de que te pugui arribar a afectar la fruita.
1: Aquí són altres formes de gel, no? Saps que fan mal?
0: Sí.
1: Ses pedrades i...
0: Sí, sol t'hi pots trobar. I cada vegada estem veient que als finals d'estiu, inclús a llarga, hi ha unes tormentes considerables. En qualque cap de fibló, pedrades fortes i estàs un poc desemparat.
1: Sí.
0: Perquè no... Tot és molt polit en el camp, però quan te deu una galeta així, així cau després. Però t'hi va... Amb els arbres és qui té l'any. No... Amb verdura potser pot ser una mica diferent perquè vas renovant els cultius, però a l'arbre tens una collita. És la petita diferència que pots tenir.
1: Una gran diferència.
0: Bueno, sí.
1: Te la jugues tota una carta.
0: Exacte. I amb això, en qualsevol tipus de feina que puguis fer. Una cagada que puguis tenir amb un tractament, amb un tipus de feina, te pot considerar que perdis gran part de la collita o que no te rodi com t'hauria de rodar. És el puntet que té, la fruita.
1: Bé, doncs si trobes fem una petita pausa ara i te volia demanar quina cançó t'agradaria que escoltéssim.
0: Sí, potser podríem escoltar 7200 de Leon Manson.
1: Idò, vinga, 7200 per Leon Manson. Tornem d'aquí un moment.

0: Vale, reprenem aquesta conversa i xerràvem un pot de reptes de l'agricultura o del tema de fer fruita, sobretot, i te volia un pot demanar un pot més cap aquí, no? Quins són els reptes i dificultats que t'avada de moment amb aquests mesos has trobat aquí a Bontet, a Sola de Son Trèmol.
1: Bueno, els reptes són molts, diria jo. Per realment poder treure un bon producte en el mercat, sent ecològic, no és fàcil. Cada vegada hi ha més plagues, cada vegada hi ha més malalties que afecten els arbres. El fet de que no faci fred afecta l'arbre d'una manera particular i també afecten els insectes d'una altra manera que també és molt particular. Com he dit, fa un mes hi havia gelades, però que fa dues setmanes hi havia mosques dins les cases. I dius, com ho podem fer, això? I bueno, un dels reptes més grossos és aquest, intentar treure un producte ecològic amb el mínim de falls possibles, de tares, per dir-ho de qualque manera, perquè al cap i a la fi, si treus un bon producte, jo crec que està venut. Ara, si comences a tenir un producte que en els ulls, sobretot, no pugui fer ganes, que és un dels mals, però al final hem de fer feina pel mercat que tenim, se te'n va el preu i se te'n va el client, perquè és així. No és...
0: Clar, perquè tot i ser ecològic, hem de treure un producte que quasi quasi estigui amb el mateix estàndard que un producte convencional, no?
1: Exacte, exacte. Pues el mercat t'ho demana. Que és totalment lògic, també, perquè al final la gent paga un preu i paga aquell preu per un bon producte. Sí que crec que cada vegada hi pot haver més consciència de la societat cap al producte d'una part de la societat, no majoritària ni molt manco, però sí que pot entendre que hi pot haver uns petits falls, unes petites marques, unes petites rossadures que potser te fugen de tu inclús, perquè hi ha coses que no és que tu ho hagis pogut, ara ni es prometeix. L'altre dia me'n mirava un que hi havia una branqueta que li faria... El faria, en el nispro. I aquell nispro ja està marcat. Te fa com una costereta damunt i aquell nispro ja saps que no tindràs valor. Igualment te l'obres i és boníssim. Però aquell nispro saps que no tindràs valor que un nispro que pugui ser més gros, més polit i amb un color més uniforme. I clar, lluitar cap aquí és complicat, però ho hem d'intentar.
0: És una lluita estètica també, no? Perquè s'arriba a creure que així com es vegi els productes, com és el gust que tindrà, i a vegades amb una forma que no és tan estandarditzada hi ha un sabor més bo.
1: Totalment d'acord. A Cameu sempre ho deien. La fruita més bona és aquella que ha caigut de sabre. I potser té un cop, potser està a un punt que té un corc o té un cuquet, però sempre ets la més dolça. O aquella que un pardalet t'ha foradat, els pardals no són tontos, van a ser fruita més dolça.
0: Clar.
1: No ets la més polida, però sí que pot ser la més bona. Així tot, com coment, s'ha d'intentar treure el producte amb major qualitat possible, en tots els aspectes.
0: Sí. I bueno, aquí entra un poc en la pedagogia, a part de la feina que feim d'intentar treure el millor producte, també hi ha aquesta part de pedagogia on ja entrem dins d'un territori on bueno, és un poc una funció social que necessitem de la gent també d'entendre, no? Que la feina és difícil i a vegades l'estètica no ho marca tot. Xerram de reptes, també m'interessa el tema de les enfermedades. Tu com ho veus amb els darrers anys? Perquè sí que es veu que el clima està loco i te vas fer una referència a les enfermedades com també són volàtils en aquests canvis de temperatura i mos trobant coses que antes no mos trobàvem.
1: Sí, totalment d'acord. És que inclús enfermedades i potser si seguim per aquest camí hi haurà canvis de cultius. Cultius que potser fa 30 anys aquí anaven molt bé, perquè ja he xerrat amb gent que ha fet sa vida al camp i tota sa vida han tingut arbres, i possiblement me deien que antigament no es tirava quasi bé res de productes. I sa fruita sortia bona, sana, i no hi havia problemes. Què passa? Que amb els temps, pues, més humitat, més calor, Això fa que els fongs es puguin proliferar molt més fàcilment. Com he dit, els insectes també troben una forma de vida molt més sutil. Que no... I també la biodiversitat. Aquí també no és tan sols el clima, sinó que animals que depredadors que es puguin menjar insectes que per tu potser no són beneficiosos, cada vegada hi ha menys, cada vegada tenen menys competència, és que per tu te poden afectar d'una manera negativa. I clar, i això fa que proliferin més, que tu te'ls atrobis més i te pugui afectar d'una manera negativa el teu cultiu.
0: I quines maneres de combatre amb això teniu?
1: Bueno, amb ecològic hi ha una línia de productes fitosanitaris basades, cada vegada se n'estan traient més, perquè quan jo vaig començar a introduir en el món ecològic no hi havia gaires productes ecològics realment. Cada vegada estan sortint més productes ecològics basats molts en matèries primes, per dir-ho com a manera de com pugui ser el coure, com pugui ser els calç, el sofre, que són, bueno, són minerals que tu pots trobar a la natura, que te fan com a fúngics o inclús insecticides, i després també entren petjos i feromones. Bueno, hi ha un ventall bastant més ampli que no fa uns anys, però sobretot basat en això. Amb minerals i feromones i trampetllos.
0: I entenc que és una lluita també preventiva, no? No és tan sistèmica com pugui ser un tractament convencional, tal vegada.
1: Totalment. Amb ecològic sempre t'has d'anar una passa per endavant. El moment que te despistes i t'entres la malaltia, t'entres insecte, a part de que les pèrdues ja solen ser importants, en el moment que s'ha instal·lat dins la finca, es combatre-ho és més complicat. Perquè és... no són productes tan radicals, per dir-ho de qualque manera, i no són nocius d'una manera tan forta, i això fa que, sobretot, bueno, sobretot no, al final, tantes fongs com els insectes puguin sobreviure molt més i puguin anar més a sus anxes, per dir-ho de qualque manera.
0: La requereix d'una finor més forta tabada per part teua per poder veure quant és problema, no quant hi ets, sinó quant és possible que hi sigui, perquè has de prevenir.
1: I tens que estar més damunt. I a la mínima que puguis tenir una visió de que hi pugui haver un insecte no desitjat, pues ja actuar cap a aquell punt, fer potser un tractament més focalitzat. Si, per exemple, tens un atac de polgó, antes de que te faci l'atac de polgó una plaga de polgó, pues intentar focalitzar el tractament ecològic en aquella planta perquè el polgó no se t'escampi el manco. Que puguis tenir una planta afectada però que no puguis tenir tot sort afectat de polgó.
0: Sí.
1: És un poc el que dius, està massa a l'hora, que no te fugi de ses mans.
0: Sí, que també és polit, no? Bé, no és polit quan te veus amb un problema que te sobrepassa, però aquesta idea de d'observar molt, no? De ser més partícip amb el que està passant, perquè te va la vida en ello, també, no? És d'observar.
1: I és un poc una acció-reacció. Tu veus una acció, una part de sabre que reacciona d'una manera, i tu tens que anar cap una banda o cap a l'altra. Tens que prendre una decisió de què fer o què no fer. Tu fas una cosa i sabre te reacciona en la por de mateix, tu podes d'una manera i sabre te reacciona d'una altra. I és un poc un feedback. Tu fas i ell te respon, o ell te fa i tu respons. Sí que per jo és una de les coses que me posa més nerviós quan veig que me fuig de les mans.
0: Sí.
1: Perquè no tan sols econòmicament, sinó que veus que tota la feina que has fet se te pot tirar per terra en dos dies. Sí. I això és una de les coses que me costa més assimilar amb el caràcter que tenc.
0: Bueno, que hi ha lliçons, no? També que mos dona el camp.
1: Sí, de tot se n'aprèn, però bueno, una garrotada sempre fa mal.
0: I també me deman perquè, bueno, has dit que compreu o cultiveu varietats locals o varietats... veus una diferència també amb el tema de afectacions o d'adaptació en aquests climes canviants? No sé si també teniu varietats més comercials o...
1: En principi no t'he pogut donar molta informació sobre això, perquè sí, fa dos mesos que he començat. Sí que damunt la teoria, qualsevol varietat local que s'hagi pogut adaptar en el terreno durant X anys té que ser més resistent que una altra varietat que potser pugui ser més comercial, però que te vengui d'un altre clima que aquí no s'adapti bé. Mm. Al final, clima mediterrani o menorquí, perquè al final inclús focalitzaria més a menorquí, perquè dins el mediterrani pots trobar diferents climes diferents. És ben peculiar. Tens les ventades, tens molta calor, tens molta humitat i no tot s'adapta bé. Mm. I normalment s'adapta millor el que no va bé que no que el que tu voldries que anés bé.
0: Mm. No, és... Sí, sí. Em parava, veus també, bo, també a nivell de... Bé, clar, és que acabes d'arribar, però... com veus tu un poc la demanda de la gent? Perquè jo entenc que la gent li agrada molt la fruita de Menorca. La gent veu la diferència també, no? D'una fruita que està cuida d'aquí, que s'ha ahorrat moltes hores de transport, de càmera... Clar, hi ha una diferència, però... creus que la gent coneix les varietats antigues d'aquí?
1: Jo crec que la gent major, sí. Cada vegada es perd més. Mm. Perquè al final, amb els companys meus mateix, saben que és una poma, saben que és una pera, però tots hi dius una varietat i quan qui sentin ploure, tots hi dius, no, és que aquesta poma és una poma fugassa, que va molt bé per coure el forn o fer poma cuita. Mm. Ells no en tenen ni idea. Mm. Sabran les varietats que puguis trobar una poma golden, una poma gala, que són les típiques que puguis trobar en el súper. Ara... Melicotó blanc, per exemple, que cada vegada n'hi ha menys i no és una varietat autòctona de Menorca. La gent la desconeix, a lo millor. Surt un poc dels paràmetres que coneixem, sobretot els joves. No és...
0: Clar, igual la gent major té a sa memòria encara els gustos de les varietats que menjaven, que són varietats d'aquí.
1: Bueno, i que xerrant a lo millor de fa 50 anys, fruita de fora no en devia arribar ni tanta.
0: Clar.
1: Però jo record amb un pai mare i els avis quan encara eren vius, bueno, que hi havia espumers de l'or, que arribaven amb una furgoneta plena de pomes a Ciutadella, i tothom comprava pomes en aquell moment, i era una festa.
0: Era el que hi havia.
1: I Ciutadella, que potser no hi havia tant d'arbres fruiters, es menjava molta cindri i molta meló. I quan hi havia figues, menjaven figues, i quan hi havia codonys, menjaven codonys. Però no hi havia l'oferta que puguem trobar avui en dia.
0: Sí,
1: que pots trobar qualsevol tipus de producte, qualsevol època de l'any. Que tampoc no és normal.
0: No és natural.
1: No és natural i m'ho es du cap a un sistema... Pot ser global, pot ser capitalista... que al final t'imposa uns preus per el que tu vulguis menjar en el moment que tu vulguis menjar. Tu pots comprar un mango que te ve de jo sé on a qualsevol moment de l'any. Mm. I tu pagues X i tu el tens. Mm. O tu pots menjar un kiwi que te ve de Nova Zelanda i menges kiwi. Mm. I bueno, el que dius, mos haurien de plantejar potser el desgast de la terra que té perquè mos puguem menjar un kiwi de qui mos ve. A nivell de recursos energètics no renovables, que suposa, perquè al final vindran amb vaixell que té un combustible, o vindran amb avió que també té un combustible fòssil, i el que això comporta. Que després tots són molt verds, però després ningú s'ho mira.
0: El problema un poc d'externalitzar els costos que realment tenen els productes que venen de l'altra punta del món, no? Perquè si haguessin de pagar directament, perquè al final ho pagam igual, no? Però si haguessin de pagar directament en el preu, en el producte que compram, davant el compraríem.
1: Exacte.
0: Però que cosa està externalitzat perquè al final el pagam després.
1: Exacte.
0: En les conseqüències, no?
1: Sí, perquè, bueno, és una opinió. Però o canvia un poc el sistema o tot se'n va a les Espanyes. Així com ho veig.
0: Sí, sembla clar que hem de tornar bastant molt a lo local, a lo d'aquí, i t'ha de fer un canvi també de mentalitat de, bueno, de t'ha de no fa falta consumir coses que venen de tant en fora, no?
1: Exacte.
0: I més si... quan ho tenim aquí.
1: I si és mes de gener no podem menjar una tomàtica o no podem menjar un melicotó, pues només el menjam i no, no passarà res.
0: Sí. Bueno, crec que hem xerrat un pot de tot, però no sempre estem hem tocat un poc per damunt el tema dels preus, els temes dels preus amb la fruita ecològica, no sé quina competició veus tu que hi ha amb els preus teus, de lo que val realment el teu producte, si la teva competició està amb els súpers o està amb altres productors, o amb, no sé.
1: Bueno, en tema fruita ecològica, de Montmenor, que ara mateix només són dos, produint fruita ecològica com a fruiters. Pot ser ja qualque petit productor, però així com a finques dedicades a ecològic, són dos. No crec que hi hagi, que mos haguem de fer sombra un en l'altre, sinó un de ser més com una germanor. Ajuda'm-nos un en l'altre, i si un té un problema, xerrant l'altre i dir tenc això, tenc allò... Perquè al final hem d'anar tots a una. Si a una li va bé, a l'altra també li anirà bé. No... Sí que d'aquí fora, però clar, el producte ecològic també amb fruita no és que estigui molt estès. No hi ha ni tantes botigues que en puguin tenir. Competència, me sembla que no hi té que haver, perquè el producte menorquí sempre té una plusvalia i damunt el mercat la gent el cerca i li agrada. Veure, vam, ja t'he dit, fa dos mesos i van com evolucionen, però amb això som optimista.
0: Sí, vull dir que no és el problema principal et s'avanta, el problema t'ha de... Bueno, estic pensant en el que dèiem antes, no? Una gelada o les inclemències dels temps i del clima que afecten molt amb els arbres.
1: Exacte. Bueno, i s'avanta sempre hi ha un punt de... bueno, de... d'incertesa, no? Al final tu tindràs X quilos de fruita i tenen que sortir sí o sí.
0: I tenen que sortir de veres.
1: El punt de la fruita és que tu la dolçó que pugui tenir la fruita a l'assimila la darrera setmana més o menys de maduració s'arbre. Si tu la cuis verda, aquella fruita no tindrà la dolçó ni el gust que hauria de tenir. Que això te fa que tu la puguis conservar menys d'aquí que es vengui. I això implica que tens que tenir una venta àgil.
0: Sí.
1: Veurem com ho roda, però bueno.
0: I estàs tu tot sol, a més, per fer aquesta feina.
1: Sí. Bueno, sempre tenc una mà d'ajuda, tens la sort de que sa pare li agrada i sempre que pot me dona una mà d'ajuda. I mon pare sempre que pot també m'ajudar i, bueno, sempre tens mans d'ajuda que, bueno, encara que sigui... estar per allà i fer companyia, que sí, ja... Sí. Però també és una feina molt solitària i a vegades això té coses molt bones, però també hi ha dies que no és tan bo.
0: Sí, d'això volia xerrar un poc, també, perquè, bueno, tens la teva pare i tens dos fills, i te volia demanar un poc, com a pagès, que suposa aquesta feina o com es du a nivell familiar, no?
1: Bueno, en dos fills petits, el major té 2 anys i mig i l'altre fa un mes i poc que va néixer, és complicat perquè les feines del camp no t'esperen. Els arbres floreixen quan han de florir, la fruita madurarà quan t'hagi de madurar i tu no pots quedar enrere perquè al final et sufici teu i t'hi va darrere el teu jornal. En quant a això, ja, com t'he comentat, té molta sort que la meua pare... Bueno, ja té ben posats, per dir de qualque manera, i me dona una mà d'ajuda en tot el que pot. I sí que a vegades enyores el fet de poder tenir un pot de temps més per poder estar amb ells, tot i que, per altra banda, agraeix que el fet de poder tenir aquesta feina perquè ens puc criar, també enmig del camp. Perquè tenim la gran sort que, sort de Sant Trèmol, tenim unes cases... i, bueno, podem estar allà i el fet de criar un fiat al camp jo crec que és moltíssim. I ara potser ells veuen que el papà se'n va fer feina, però d'aquí 5-6 anys quan corrin per allà i siguin salvatgets, pues serà guai pensant en un futur.
0: Sí.
1: Ja veure.
0: Molt bé. I bé, encara un poc la recta final. I te volia demanar com veus el futur del camp a Menorca. Una pregunta així molt petita.
1: Bueno, petita i no tan petita. El camp mai és petit, perquè mos hi va tot. Tots vivim del camp inconscientment, però sense el camp no, no hi hauria... Com he dit al principi, sense terra no hi ha vida i sense el camp no hi ha vida, perquè som els productors, els que alimenten la societat, una societat que cada vegada és més grossa, no sé si per bé o no, però això implica que cada vegada s'hagi de produir d'una manera més ràpida, el millor, que tampoc ha de ser així, perquè al final es fa una malversació d'aliments molt grossa, però sí que t'exigeixen produir, produir, produir. El camp, ojalà m'equivoqui, però si segueix així el veig malament. Perquè el canvi que uns quants començam a veure, n'hi ha molts que no veuen. Perquè pot ser... La majoria de gent veu l'economia per davant del planeta o per davant de subsistència. Perquè, com ho diria, vam... hi ha un tipus d'agricultura que és instantània, pon jo. Tu, amb agricultura convencional, tu tires un tipus de bono i la planta immediatament te traurà un rendiment espectacular. Però, clar, en quin preu tenim aquest rendiment? Clar, a preu instantani la gent és fabulós, perquè diu, oh, no, perquè jo he tret tant de quilos i tant d'euros i, ara, guai. Però d'aquí 50 anys com estarà aquesta terra? Podràs seguir cultivant? O podràs seguir fent feina aquí? O què haurà passat? I ojalà que m'equivoqui, però veig un pont negre. No...
0: Està complicat el panorama.
1: Està complicat i també a nivell de... especialment a Menorca, i moltes bandes, recursos hídrics cada vegada són més limitats, al final el 90% de l'agricultura de verdura i fruita es basa en regadiu, en sa cas molt complicat, sobretot segons quin tipus de clima, i bueno, i mos haurem de posar ses piles perquè intentar trobar el punt d'equilibri per poder seguir produint i poder seguir alimentant sa població.
0: Pues que així sigui, i en aquest programa t'agraïm que hagis vingut per compartir el que fas i per compartir les teves visions i per ser un espai també per poder posar un granet d'arena perquè el camp segueix qui viu i pendent. Així que moltes gràcies per venir aquí i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Salut.
0: I jo us deixo amb una cançó de Doques Grasses que es diu Bancals. I mos escoltam a la pròxima. Salut i terra.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Benvinguts, benvingudes. En aquesta Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca, us xerra n'Andreu Llamburu. Marineres, mariners, avui fem una aturada en un port força interessant. Heu sentit mai xerrar de seqüentoteràpia? Avui en dia, que vivim en un món on poc a poc es va donant aquest espai, aquesta visibilitat a la salut mental i tota la importància que té, la cuentoteràpia em resulta un espai força interessant per tenir present. Quantes vegades ens han acompanyat històries, contes en moments tristos, en moments que hem perdut a qualcú, fins i tot en moments que bons, que hem estat enamorats. Els contes estan plens de simbolismes que mos arriben a l'inconscient, ja siguem fillets o adults. I crec que poden ser una eina molt terapèutica en aquests moments difícils, moments bons o en qualsevol moment de sa vida, de fet. El concepte de contoteràpia va ser proposat pel psicoterapeuta murcià Lorenzo Antonio Hernández Pallarés. Ell defineix la contoteràpia com l'art per sanar a través dels contes i l'empra per educar i prevenir, ajudant-se també del creixement personal. A les pràctiques de contoteràpia es solen emprar tres tipus de contes. Els contes emocèmics, aquells que produeixen colca, emoció, com quasi tots els contes il·lustrats que hi ha actualment, els contes monosèmics, que són aquells que tenen un únic missatge, són molts típics contes de filosofia sufí, hindú, zen, podríem ficar també en Jorge Bucay i tots aquests, i els contes polisèmics, que són aquells que tenen molts significats. I aquí sí que entren mites, contes fantàstiques, contes de fades, contes de tradició, etc. Aquest tipus de teràpia considera que els contes xerren directament en el fiat màgic simbòlic que tenim tots i que a la vegada coincideix amb el que Piaget, que és un gran dels referents de la pedagogia, anomena l'etapa preoperatòria del desenvolupament cognitiu. La narradora Carmen González diu que els contes donen eines per poder fer front als problemes de la vida, com poden ser relacions amb els pares, l'egoisme, l'enveja, els gelos, les rivalitats, tot el tema de l'autonomia, de la independència, la identitat sexual, la por, la mort, les malalties. Els contes enxerren a través del llenguatge màgic i simbòlic, que també és el mateix llenguatge que empren els somnis, l'art i els rites. Per tant, podem dir que els contes és que formen part de nosaltres, de la nostra manera d'entendre el món. I no es tracta de fer teràpia cada cop que llegim un conte, ni molt menys. Crec que també hem de poder triar un conte i disfrutar-lo, sense més. Però simplement ser conscients que tenen un poder reparador i que molts cops ens poden servir per fer front a determinades situacions. Per això, avui ens trobam amb aquesta meravellosa història, que per aquells que us animeu, ja us dic que té unes il·lustracions brutals, per si el voleu cercar. I aquesta història ens atraca a la demència, una malaltia amb la qual m'atreviria a dir que tant petits, joves com adults podem trobar-nos ben a prop. Abans de passar el conte, m'agradaria per això deixar aquí una nota de l'autora que ens permetrà endinsar-nos millor en aquesta història fantàstica i màgica. Així que mariners, marineres, desconnecteu la realitat, obriu cor i ànima, regaleu-vos aquest moment, que el conte ja és aquí. Nota de l'autora. Tant de bo sabéssim assimilar i viure el procés de demència d'una persona gran cuidant-la i acompanyant-la sense qüestionar el seu comportament,
intentant no avançar-nos emocionalment al desenllaç, deixant, si cal, una mica de banda sa raó i sa lògica per gaudir plenament de cada moment de tendresa. He fet servir la simetria de la vida entre els seus primers i últims trams per construir un tàndem entre dos personatges fràgils i dependents, un infant i una persona gran. Tots dos es troben, s'estimen i es fan companyia, i en aquest breu període de temps màgic i indeterminat s'estableix una mena de sincronia o complicitat. Infància i bellesa, on la innocència i el desconeixement de l'infant conviuen en sa confusió i la pèrdua de memòria de sàvia. Evolució i involució, on un món de fantasia i un principi de demència passegen donant-se les mans, cadascú prenent la forma d'un amic imaginari.

he sentit a dir que sàvia té el cap ple de pardals de tota mena. Jo no trob gens estrany que els pardals se li apropin pensant-se que és un núvolet. M'han explicat que no és pel seu pentinat flonjo i blanc, sinó que de tant en tant sembla que el cap se li vagi volant, com quan jo m'enfilo badant per ses branques i branquillons de la imaginació. De segur que si sàvia viatja amb els pardals, triarà una furgoneta farcida de núvols i que de vegades regalimaran pels pendents. Tot i que sempre hi haurà qui digui que no són núvols, que només és fum. A jo no m'agrada el fum que deixa anar l'inquilí. És un fum molest, que no permet veure ni entendre res. Obrim ses finestres perquè entri l'aire fresc. I berenem plegats mentre mirem els documentals d'animals que més ens agraden. Ara és quan sàvia torna a saber cap a on vol anar i quines tempestes estan a punt d'arribar. Passem estones molt bones mentre els nostres caps pugen, baixen i giren per dolços records. Quan tornem cap a ca nostra estem esgotats. Sàvia mai es queixa, però tots sabem que l'inquilí, el que té allà dalt, no ajuda mai en aquests moments. Ben al contrari. És clar que el meu amic imaginari és molt més simpàtic que no pas el que té la meva sàvia en el cap. De vegades, aquell senyor es fa molt pesat. Vol prendre el control i ser ell qui mana. S'entossudeix a fer-nos navegar per aigües que no mos porten enlloc. Fins que estem a punt de perdre'ns. Sa boira arriba al peu de les muntanyes. De fet, ens preguntem si ses muntanyes n'han tingut mai de peus. Llavors és quan l'àvia diu allò que vivim a la ciutat dels monstres adormits i que ja és hora de marxar abans que no despertin.

0: Això diu que era una cabra que manava un cabridet menut.
1: Bé!
2: Bé!
1: Bé!
2: Bé!
0: Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya. I vol dir que, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar gola i va entrar. Quan va ser dins la vinya, digué en el cabridet:
1: saps què farem? Tu menja de gra en gra i jo menjaré de zingó en zingó, com a més grossa que sou.
0: Comencen a fer-ho així. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet:
1: tu ja pots menjar de cingó en cingó i jo menjaré de rem en rem.
0: Així ho feren. I al punt sa cabra torna a dir:
1: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
0: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
1: anem, que ja mos basta.
0: Però el cabridet va fer es desentès i no volgué sortir de sa vinya fins que tingués sa panxa ben plena.
1: Mira, quan iré a dir a l'amo?
0: Va respondre sa mare.
2: I doi!
0: Contestà el petit. Sa cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant i se'n va donar avís a l'amo. I li va dir:
1: amo, vinc que d'una fos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena.
0: L'amo, qui tenia vessa de nerí, va contestar:
3: jo l'enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
0: I diu:
3: ca? Ves a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però escà també va tenir catxassa i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, ves a pigar escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però sa massa tampoc es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc! Ves a cremar sa massa, que sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: I que me'n direu, ell, es foc, tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Ell, s'aigu, tampoc no es va moure, i l'amo se'n va cercar el bou. El troba i li diu:
3: bou! Vés a beure s'aigua, que no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena!
0: I el bou també va tenir vessa qui no es podia burinar, i no hi va anar. I l'amo, apurat ja de tot, se dirigeix en el carnisser i li diu:
3: carnisser! Ves a escorxar el bou, que el bou no vol anar a beure saico, saico no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pegar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena!
0: I el carnisser va estar tot d'un apunt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a beure l'aigua. I s'aigua de veres a pagar es foc. I es foc de pressa cremar sa massa. I sa massa corrents a pigascar. I escà com un coet se'n va sa vinya. I ja no hi va trobar escabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa!

La frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

mai de defensar, que nosaltres som de silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu del Poble, gravat el 2016.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries. Avui tinc sabut un poc així i aixà, però he de gravar podcast perquè us agraden molt els podcasts d'aquest que ens hem inventat a Radio Far. Hi ha gent que m'atura pel carrer i tot i em diu que li agrada molt això i per tant vos estic super agraït i res, vos animo una altra vegada que proposeu temes perquè jo comenti si trobeu que qualque cosa història interessant amagada dins una cançó, pues la trobarem i la posarem en aquest podcast i de nou, que vos agrades molt els comentaris, les escoltes i tot el que m'anau fent arribar amb aquest podcast. I res, avui tenim un parell de cançons bastant guais per desgranar, però com sempre ja sabeu que aquest títol me'l va inspirar una cita d'en Tom Waits, del meu conco de Pomona, Califòrnia, i per tant pues, a vegades vos toca escoltar una mica de Tom Waits perquè no. Avui vull que posem un tema del seu disco Frank's Wild Years, un tema que es diu Innocent When You Dream.

I doncs, ja us hem delgat un patat on weights, perquè, perquè se puede, Tron, com diria aquell. I res, anem a començar a escoltar música, anem a escoltar un parell de cançons avui, una cançó en alemany i altres en anglès, i ens atreviren totes dues en es català. La primera és una cançó d'un grup alemany que es diu Nena, un hitazo dels anys 80, del seu disco del 1983, un tema que es diu 99 Love Balloons, 99 Red Balloons, no sé ni dir 99 en alemany, així anem, però vos poso la cançó i segur que us sona.

coneixeu aquest tema, no? Aquest, aquest grubazo vuitantero que té aquest hit de ràdios de Remember, d'aquestes que diuen, i una cançó, bueno, això, un tema del 1983, inspirat el seu el guitarrista Carlo Carques, d'aquest grup Nena, estava veient The Rolling Stones el 1982, supos que la gira d'Estatuius, la mateixa que va passar per l'estadi de l'Atlètic de Madrid, aquest mític concert a Espanya d'aquella època.

a Madrid, i res, en aquest concert, pues, hi ha un moment donat que amollen molt de globus, i ell se li va encendre una bombilla, sobretot aquests balons, aquests que s'anaven al cel. Ell estava a Berlín Occidental, i va pensar, hòstia, que deuen pensar, potser arriben fins a l'altra banda del mur de Berlín, aquella cosa que hi havia, aquella cosa tan vuitantena també, el mur de Berlín, que quan va caure, pues, han començat també els anys 90, en geopolítica, i res, va pensar, ostres, sí, que els globus arriben fins a l'altra banda, és gent que deu pensar que està passant, i es va inventar aquesta cançó, aquesta lletra, que si voleu, pues, desgranar-me una mica, tornava a posar el tema des del principi, i ho vaig traduint perquè veu un poc de que vas una espècie de paranoia, d'una època molt paranoica, la Guerra Freda, i anem a xerrar un pot de geopolítica avui en el podcast.

Tens un poc de temps per jo, llavors es cantaré una cançó per tu. Sobre 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Ja repeteix exactament les mateixes línies de lletra.

No, bueno, ja el tema aquí. 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Es van pensar que eren ovnis de l'espai, per tant, un general va enviar un esquadró darrere, un esquadró, per fer sonar l'alarma si que fos escàs. I l'únic que hi havia en l'horitzó eren 99 globus. No? Està pensant, ostres, si aquests globus arriben al radar de cert general un poc paranoi, pues, potser es pot liar. Anem a seguir.

99 avions de reacció, cada un era un gran guerrer. Se pensaven que era el Capitán Kirk, el Capitán Kirk de Star Trek, una referència un poc viejuna. I el que hi havia era un gran espectacle de focs artificials. Els vecins no van entendre això, se van sentir encesos, se'n sentir emprenyats, i per això dispararen a l'horitzó a 99 globus, no? Aquests 99 globus que han amollat. Que han amollat en Mick Jagger, quan començava Satisfaction, doncs han liat la Tercera Guerra Mundial, quasi vull dir que una cançó molt paranoica que contrasta amb el seu to tan bon rotllista vuitantero. Anem a tornar amb el grup aquest tan guai, que m'agrada molt aquesta cançó.

He volgut deixar la cançó que soni pel fins al final, i ara us traduir les dues darreres estrofes, que són quan la cosa es posa sèria demà. 99 ministres de guerra, mistos i bidons, no? Com juntar mistos i bidons de benzina, cuidao. Es pensaven que eren persones intel·ligents i van ensumar una gran caceria, una gran batalla. Van cridar a guerra i van voler poder. I, home, qui hagués pogut pensar que hagués arribat a això per 99 globus, no? En plan, han vist la situació i els senyors de la guerra, com d'en Bob Dylan, pues diuen, no, han de pitjar el botó vermell i han de començar a tirar missils uns als altres. Culpa de que els 99 globus vermells, pues salia fort a la Tercera Guerra Mundial. I al final aquesta estrofa que cantava la cantant... ja més calmadeta, finalitzant aquesta història, diu, 99 anys de guerra, no hi ha lloc per guanyadors, ja no hi ha ministres de guerra, ni tampoc avions de reacció. Jo faig les meves rondes, hi vaig un món en ruïnes, he trobat un globus i he pensat en tu i l'he deixat volar. Vull dir que directament vos han carregat el món i és un futur post-apocalíptic, el Mad Max, i aquesta pobra Lotto pues, està fent la seva ronda, no? Intentant cercar que cercaven a Mad Max aigua o aliments o coses així, pues es troba un globo i se'n recorda de com va començar tot aquest desastre nuclear. Ja veig, una cançó molt dels 80, molt de la Guerra Freda, i una cançó pues, que té les dues versions, no? La versió en alemany, la original, i després l'any següent va sortir aquesta 99 Red Balloons, una adaptació en anglès, que curiosament pues, no va tenir tant d'èxit a nivell internacional com sa Alemanya. Vull dir que una cançó molt dels 80, una cançó amb un sentit bastant amagat, i res, anem a passar a la següent, així directament, anem a escoltar un pot de Kiss, que sempre també va bé.

Sharam, òbviament, de Detroit Rock City, una cançó mítica dins el repertori de Kiss, una cançó que obria el seu àlbum, que no me'n recordo el nom, Destroyer, de 1976, el Confidencia amb Dinàstic, que també comencen bé, el seu disc Destroyer de 1976, el disc just després de llançar el seu directe a Live, amb els que es van posant el mapa, i per aquest Destroyer pues, van agafar el productor que havia produït discos del Durri, de Alice Cooper, que tampoc me'n recordo el nom, Bob Ezrin, ostres com estic avui cap vespre, Bob Ezrin, i després que després produiria també discos com els de Wall, de Pink Floyd i altres més, un discàs, jo crec que és el meu preferit de Kiss, que s'obre amb aquesta mítica Detroit Rock City, que si heu vist Kiss en directe, pues, l'heu sentit, perquè no falla mai en directe aquesta cançó, de fet va donar nom en aquella tremenda, dolenta que era, pel·li que van fer Kiss quan estaven rejuntats amb el maquillatge, una pel·li de 1999, una pel·li simpàtica, però que no té gaire gràcia, sobre quatre xavals que volen anar a veure Kiss i bueno, passen totes una sèrie de desventures, però bueno, Detroit Rock City conta una història un poc fosca amb una música com molt rockera, molt de rockera d'estadi, molt rockera de puño en alto i corretjar l'estribillo, que l'estribillo no té res a veure amb la història que conten les estrofes, i res, anem a tornar a partir. Si escoltem sense versió, ja tinc la versió de single aquí, si escoltem sense versió de l'àlbum, s'obre amb una arrencada de cotxe, uns efectes de so, un xaval que arranca el cotxe i fica una cinta o un quatre pistes d'aquell temps de Kiss. Després de posar un poc la ràdio, els temes, després, com si sents el clic aquest i comences la cançó. Tot dona un poc una pista de que va la cançó, però anem a escoltar de dalt aquest Detroit Rock City.

Me sent molt dens aquest dissabte vespre. Són les 9 en punt i la ràdio és l'única llum. Escolta la meva cançó i aquesta cançó m'ajuda, m'estira. Ve fort i me diu el que he de fer. I el que he de fer és, i aquí s'estribillo, no? Aquest get up. M'he de xicar i tothom ha de moure els peus, m'he de tornar a xicar, perquè aquest get down pues, també significa pues, anar a ballar, i tothom ha deixat seu asiento, no? En plan un estribillo perquè la gent a l'estadi pues, estigui allà a tope, s'aixequin de l'asiento i ballin amb Kiss, i el següent que dirà, pues, el que has de fer és perdre el cap, que tothom torna a tombar el loco a Detroit Rock City, la ciutat del rock and roll de Detroit.

S'està fent tard i jo ja no puc esperar. Són les 10 del vespre i sé que m'he de llançar a la carretera. Primer bec i després fum. Malamente. Encenc el cotxe i intentaré arribar en el show de mitjanit i ja veus cap on va la cosa, no? Tornem a escoltar l'estribillo.

M'amoc, m'enfoc ràpidament, vaig a 95 milles per hora, no són quilòmetres per hora, perquè allà són milles per hora, i 95 milles per hora ho he posat a Google i són 152 quilòmetres per hora, vull dir que va bastant escapat, es col·lega. High top speed, vaig a tota velocitat, però encara vaig massa lento. Me sent molt bé, me sent molt viu. Escolta la meva cançó a la ràdio i diu, i ara tornarem a escoltar l'estribillo.

Però què tenim? La darrera estrofa i diu... Les 12 en punt, he de rocanrolejar, estic arribant arriba tard, hi ha un camión just davant i els llums m'estan mirant en els ulls, vull dir que ve de frente i ve ràpid. Oh, Déu meu, no hi ha temps de girar, he de riure perquè sé que moriré, i per què? Vull dir que per arribar tard en aquest concert, pobre, pues acabarà mort amb un accident de tràfic, cosa que no és gaire guai. A més, estiu havia begut, anava massa ràpid, vull dir que mal rotllo aquest Detroit Rock City, des que, bueno, pues ara coneixeu una mica més de què va sa lletra, i si voleu, pues vos poso una versió en directe, una versió en directe de 1996, en el seu mític concert a Donington, la cançó que tancava el set principal antes de fer el bisque Rock and Roll All Night, i res, Kiss, sempre bon rotllo, però amb un costat fosc, ja veus. Res, jo sou en Pedro, us estimo en locura, m'he recordat que he dit mil vegades estribillo avui i el que havia de dir era tornada, abans si els propers podcasts ho aconsegueix dir bé, perquè a vegades se m'oblida, és el xerrego que duc dins, que a vegades surt, i res, Detroit Rock City, vámonos.

0: Ens acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

there.

Oh.

0: I'm butter.
1: Aí deu pra
2: ver.

E a tuta pode.

E o

Yeah.

0: flat.
1: Hey! Put the leg.

No me basta ser.

Paisa Oporto.

0: Anys no sé que pretens.
1: La base, ja.

0: fé m'agrada i tu saps per què no t'has casat perquè has perdut sa
1: Aquesta és una.

Casino Forsberg.

0: sempre jo alabaria i per tots demano salut i adiós fins un altre dia.
1: Feu una glosa azul.

Your love.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Que programa la computadora que alarma el...
0: Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, però jo al canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i pot ser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

ses pestanyes i sa vorera que rebull els peus de vinidalim. Faig camí entre ses mates i acotat per allà baix

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.